el que pots fer al web Dicat, també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punk i del porro i al mateix temps el

evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellbell, you know, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant, per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Tenim poca aigua i una part la perdem pel mal estat de les canonades? Tenim la xarxa de distribució realment feta a un colador? Ja no parlem de fer-ne un bon ús, sinó directament de si l'estem deixant escapar. I ja hem vist que l'aigua, en molts casos, no serà abundant i, al contrari, serà molt costosa d'aconseguir. Avui, les fuites al centre de la mirada del Quatre Gotes. Ara moltes poblacions s'estan posant les piles i estan fent la feina. Nosaltres també baixarem al subsol en un capítol que sí, també mirarà en com fer un ús més eficient de l'aigua. I quin paper hi juga, per exemple, la innovació tecnològica? Digitalitzar? Per què? I amb la lupa posada en els consums, havíem deixat en marxa una conversa al voltant del sector turístic. Malgaste és el gran interrogant. No desfem encara les maletes perquè just ens havíem quedat, recordeu, a les portes entrant a l'hotel i encara en diverses qüestions per tractar. En aquesta novena cita del programa, el nostre gran objectiu, no perdre ni una sola gota d'aigua.
2: Quatre gotes.
1: El sector de l'hostaleria i el turisme va estar en el punt de mira. Va ser un dels focus de debat en la darrera sequera, especialment quan es discutien les restriccions a aplicar. Un turista gasta de mitjana un 60% més del que consumeix un habitant de Catalunya. Estem parlant de 265 litres per dia. El 2024, tot el sector del turisme va consumir 24,6 hectòmetres cúbics. Això equival aproximadament al 5% de tota l'aigua que consumeix Catalunya en un any. Per fer-nos una idea, per exemple, els viatgers que ens van visitar van gastar tant com totes les activitats econòmiques i els residents de la comarca del Maresme. La quantitat d'aigua que gasta un turista sí que cerca ha baixat progressivament amb els anys, però d'altra banda la despesa hídrica del conjunt del sector també ha augmentat aquests darrers exercicis perquè estan arribant més visitants, 32 milions al 2024. En qualsevol cas, ni tots els turistes gasten el mateix, ni tampoc tots els allotjaments treballen amb la mateixa sensibilitat. I reconnectem amb la visita que estàvem fent a l'hotel Blaumar de Salou i amb la conversa amb la seva responsable de qualitat i també de medi ambient, la Núria Varela.
3: La piscina, que també és un consum gran.
1: El vostre canvi comença, podríem dir, fa més anys. No us agafen aquest últim context de sequera, però entenc que potser sí que en el conjunt del sector, en cada un d'aquests episodis de sequeres, quan salten les alarmes, com en tota la societat, perquè l'accés a l'aigua comença a ser una amenaça. És llavors quan es pensa més en d'on treure, d'on estalviar aquesta aigua?
3: Sí, sí, crec que malauradament, no, és, com tu dius, sona l'alarma quan hi ha una sequera, quan potser hauríem de treballar sempre en aquest recurs tan indispensable. I és per això que a mi em preocupava quan en aquesta última sequera es feien campanyes de sensibilització amb coses tan bàsiques, quan crec que són coses que haurien d'estar interioritzades des de fa 50 anys o 30 o 25. I per això crec que sí que malauradament passa que fins que no hi ha una alarma potser la gent no som conscients del perill que hi ha.
1: Clar, per un costat hi ha les actuacions que ha de fer l'empresa del sector hoteler per estalviar aigua i després hi ha els hàbits de la pròpia ciutadania, del viatger que arriba aquí a l'hotel. En qualsevol cas, quan parlem d'eficiència, per exemple, que ara que som a la piscina, a simple vista veiem una piscina més o menys normal, però clar, parleu que us ofereix un estalvi d'aigua important. Com és aquesta piscina?
3: Doncs mira, aquesta piscina la vam reformar el 2009. Té la mateixa làmina d'aigua, és a dir, la mateixa superfície d'aigua pel client, per tant, i l'aforament de la piscina és el mateix que abans del 2009. I el 2009 el que vam fer va ser reduir la profunditat de la piscina a la meitat. Vam passar d'una piscina, la típica piscina que tenien tots els hotels i totes les comunitats, amb una profunditat de 2,70 o 2,50, l'hem reduït amb una profunditat de 1,50. Per tant, a l'esbarjo és el mateix. També ens adonàvem que a la zona de 2,70 m no hi havia ningú i, per tant, dissenyant una piscina amb la meitat de profunditat hem reduït el consum d'aigua de metres cúbics disponibles en més del 60%.
1: Vosaltres destaqueu, especialment aquí a l'Hotel Blau Mar, el canvi en la manera de concebre la neteja de les habitacions.
3: Mira, nosaltres, de fet, el sistema de neteja ja el vam canviar el 2016, introduint el fregat pla, és a dir, amb una mopa humida, i des de l'any 2024 vam introduir una mesura molt més atrevida, que és el servei de neteja ecofriendly, que consisteix en que nosaltres no utilitzem aigua en la neteja diària de l'habitació, ni aigua ni productes químics, no, només durant els primers 3 dies. A partir del tercer dia, fem cada 3 dies neteja amb aigua. Amb això hem aconseguit també una reducció de més del 30% del consum en la neteja d'habitació.
1: Quedem-nos a l'habitació, perquè abans en parlàvem, les dutxes és on també cau molta d'aquesta aigua. I clar, això sí que té a veure amb els hàbits del turista. Ens imaginem a nosaltres mateixos, quan anem de vacances, gastem més aigua perquè estem relaxats i tota aquella consciència que podem tenir a la llar desconnectem i ens estem més estona a les dutxes, però clar, després també pensem en el turista estranger que ve d'un altre context, segurament en molts casos més favorable en quant a pluja. Clar, com es treballen aquests hàbits perquè les dutxes realment siguin per una qüestió d'higiene?
3: Sí, nosaltres, bueno, com et deia, la sensibilització és primordial en quant al comportament de les persones o dels, en aquest cas, dels turistes o dels clients al nostre hotel. Per suposat, nosaltres tenim reductors de caudal i airejadors que, per tant, redueixen el consum de per litro, per minut, potser entre 6 i 7 litres. Amb això hem aconseguit bastanta reducció, però cal després conscienciar el client. El 2014 nosaltres teníem, érem un hotel amb banyeres a tots els banys. Vam fer un estudi preguntant als clients que els semblaria que canviéssim banyeres per plats de dutxa i bueno, no va haver-hi gaire reticència, així que bueno, els clients ho demanaven, però finalment bueno, vam fer la reforma i vam substituir. Amb aquí vam reduir, per suposat, moltíssim el consum d'aigua. El que tu deies, no? Quan anem de vacances potser ens relaxem i fem coses que a casa no faríem, com banyar-nos cada dia, quan a casa potser et dutxes. Amb això ja vam fer una reducció important i bueno, el que hem de fer és ser conscients tots de que quan no canviïs el barret quan ets turista i quan ets persona, no? Ciutadà a casa teva, i ser conscients de que consumint més aigua pues, ens afecta a tots, a tot el planeta i no només a casa teva.
1: Clar, el que es pot trobar a la ciutadania és que en una situació de sequera se'ls demani consumir 100 litres diaris d'aigua, en canvi un turista, sobretot en casos de luxe, estigui consumint 5 vegades més. Aquí hi ha una diferència, no?, que és la que genera tensions i no sé si també és la que s'hauria d'acabar disminuint.
3: Segur. En el nostre cas, nosaltres a l'hotel, tenint en compte que no tenim bugaderia i això seria li donaria un resultat diferent. El nostre consum vam començar a mesurar el 2010, estàvem a prop de 200-220 litres per pernoctació i ara estem en un consum de 166 a l'any passat, 2024. Això s'ha produït gràcies a les inversions que nosaltres hem fet per a ser més eficients en quant a la disponibilitat de l'aigua, però també estic segura que per conscienciació de les persones, cada vegada som més conscients del que hi ha.
1: Doncs, Núria, gràcies per fer-nos aquest petit recorregut per l'hotel i us encoratgem també a seguir amb aquests passos cap a la sostenibilitat.
3: Molt bé, moltes gràcies.
1: Sortim realment refrescats de la piscina i amb ganes de més reflexions. En aquest capítol parlarem de fibra òptica i aigua. Quina relació poden guardar? Anirem fins a l'Ampolla, al Baix Ebre, per entendre la connexió. Però abans ha arribat l'hora de radiografiar les nostres instal·lacions, aquestes canonades, i anar a la recerca de les fuites, el gran tema. Ens hem de preocupar? Buscant aquesta major eficiència en la gestió de l'aigua, anem incorporant veus aquí al Quatre Gotes. I ara la pròxima també és experta. Parlem amb en Carles Conill, que és president de la Comissió d'Aigua, Energia i Medi Ambient del Col·legi d'Enginyers de Camins i també president de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua. Carles, benvingut.
4: Moltes gràcies.
1: Quan analitzem les infraestructures, totes aquelles que ens serveixen per dotar-nos d'aigua a casa nostra, quines són les seves debilitats? On les hauríem de situar?
4: Nosaltres, com a Observatori Intercol·legial de l'Aigua de Catalunya, vam apuntar que aquesta sequera, que consideràvem que, degut al canvi climàtic, seria estructural, calia millorar eficiència, perquè en aquesta situació, quan està fent falta aigua, l'aigua que es perd potser és el més preocupant, o sigui, dol més en aquests casos. Nosaltres vam abordar tres grans línies. Una, clarament, de les infraestructures, és les fuites o les conduccions d'aigua potable. Es podrien afegir, a part de les conduccions, doncs els mecanismes com vàlvules o dipòsits, etc. També en les escomeses. Però, per simplificar, parlaríem de lo que és la xarxa de transport i, sobretot, la de distribució d'aigua potable. Aquest seria un punt, però apuntàvem dos temes més. Un, l'ús de l'aigua a l'agricultura. Estem en un país on el 50% dels regadius no són eficients. I la tercera és l'eficiència de l'ús de l'aigua en l'indústria. Aquestes tres línies van ser per nosaltres les prioritàries. Si entrem en el primer dels ítems, el que és l'eficiència en l'ús urbà de l'aigua, considerem que la gent, la població, la ciutadania, doncs en termes globals ho estan fent força bé. És a dir, Catalunya té un consum de 120 litros per habitant dia, un consum domèstic de 120 litres habitant i dia, que és força exemplar en l'ús de l'aigua. Això vol dir que també considerem que aquí hi ha menys a estirar, hi ha menys recorregut a fer, tot i que sempre en queda.
1: De fet, una de les qüestions podrien ser tots aquells usos en els quals encara hi destinem aigua potable quan no caldria que reunís aquestes condicions. Aquest seria un camí per recórrer?
4: Aquest és un camí a recórrer, Aquest és un camí a recórrer, i aquí vull significar, per exemple, la darrera ordenança de l'Ajuntament de Barcelona per l'ús d'aigües grises. Ús d'aigües grises vol dir que l'aigua que es fa servir per la banyera o la dutxa es pugui aprofitar per la cisterna o es pugui aprofitar per la neteja de zones comunes, de l'edifici, o per rec. Jo crec que mesures d'aquestes, l'aplicació d'una ordenança, que no és l'Ajuntament de Barcelona l'únic, sinó que molts altres ho han fet, és una bona mesura per ajudar-nos a tots a ser més eficients a casa amb l'ús de l'aigua. Però quan la sequera, vam donar-nos en compte que, si bé, com he dit, consumíem a un nivell força exemplar com a ciutadania, sí que les xarxes estaven, en termes globals, perdent de l'ordre del 20% de l'aigua. Ho vam sentir força durant amb les notícies i tal, que hi havia municipis que podien perdre un 40% d'aigua a la xarxa o més. És a dir, una quantitat molt notable. Vagi això no per criticar els ajuntaments, que normalment tenen prou feina, sinó perquè el conjunt d'administracions, i amb finançament públic i finançament privat, s'ha d'abordar el repte de tenir les conduccions i les instal·lacions d'aigua en bones condicions.
1: Fem un petit respir, de seguida tornem amb la conversa amb el Carles Conill, però aprofitarem que ens mencionava l'estat de les canonades per anar una miqueta més enllà. L'Agència Catalana de l'Aigua, en el context de l'anterior sequera, va voler estudiar l'estat de les fuites i hem volgut fer un petit resum de les conclusions que es van extreure analitzant pobles i ciutats.
5: Les auditories encarregades per l'ACA el 2022 van analitzar més d'un centenar de municipis catalans, l'equivalent al 77% dels abonats. En resum, van detectar que cada any es perd un 20% de l'aigua. En total, 98 hectòmetres cúbics. Aquí hi ha una petita part que són per culpa de robatoris, connexions il·legals o per problemes amb els comptadors. Però el gruix principal són pèrdues reals. Les fuites a Catalunya, doncs, suposen com a mínim 74 hectòmetres cúbics anuals. Per fer-nos una idea, és gairebé la meitat del pantà de Sau, o com si es buidés cada any l'embassament de la Llosa del Cavall o el d'Oliana. Per culpa del mal estat de les canonades, la meitat dels pobles auditats perdien més del 20% de l'aigua. Els casos més complexos són els d'Amposta i Alcanar, on s'escapava un 60 i un 56% de l'aigua per fuites o usos no comptabilitzats. Segons els estudis, un 78% de les fuites dels municipis catalans són tècnicament habitables.
1: La renovació de les canonades és una feina de llarg recorregut perquè estem parlant de molts quilòmetres de canonades i també en moltes poblacions. Per tant, no serà una cosa immediata. Per això, aquí potser l'estratègia hauria de ser triple: renovació, manteniment i també aquella capacitat per conèixer en temps real com estan les infraestructures, com estan les canonades i, en definitiva, com s'estan deteriorant aquestes instal·lacions, perquè no ens acabem trobant amb el mateix d'aquí a 30 anys.
4: Sí, i això últim que acabes de dir és important, eh? És a dir, que hi ha una sequera, hi ha un esforç i s'aboquen fons, subvencions de les administracions per ajudar a que això millori, però no s'ha d'oblidar i això s'ha d'anar mantenint. És important no perdre la memòria. Quan hi ha sequeres es fan accions, hi ha una preocupació, i aquesta preocupació no l'hem d'abandonar. És a dir, s'ha de fer inversions en reposició, en manteniment i incrementar el que és els mecanismes de control de les fugues. És a dir, les xarxes ben gestionades estan el que s'anomena sectoritzades i, per tant, quan hi ha pèrdues, tu pots esbrinar més ràpidament a on s'està produint i, a més, tens mecanismes per aïllar els punts on hi ha les pèrdues i poder actuar i reparar-ho, resoldre-ho més ràpidament. És a dir, tot el que sigui digitalitzar els punts de control i els consums són mesures que es requereixen inversions, però que són necessàries per mantenir aquest bon estat de les xarxes i que no ens tornem a trobar el proper episodi greu de sequera, que amb el canvi climàtic pot aparèixer molt més aviat del que ens pensem, i que tot l'esforç fet en tenir les xarxes en condicions no es perdi.
1: Has tocat, perdona, un concepte que crec que és clau, que és la digitalització, però, clar, de quina manera ens pot ajudar, no? Ho dic perquè segurament a ulls de la ciutadania potser és més rendible o més fàcil d'explicar una renovació d'una canonada sencera. S'entén que allò ens ajudarà a perdre menys aigua, però, clar, com ens pot ajudar el fet d'incorporar tecnologia en aquesta xarxa de distribució? De quina manera és realment útil?
4: Bé, la tecnologia ens ha de permetre conèixer el que està passant. Això a la xarxa, a nivell de sobretot conèixer via digitalització els consums de cada un dels punts de les xarxes i inclús dels punts d'arribada de l'aigua als nostres edificis, a les nostres cases. Això permet optimitzar, perquè aquest coneixement és el que ens permetrà veure quan es desvia, i es desvia per rotures, per accidents, perquè una canonada ha envellit, etc. La digitalització de la xarxa és bàsica per poder conèixer i fer una gestió més acurada i més eficient de totes les instal·lacions.
1: I acabem amb una altra qüestió, no sé si aquesta té tant camí o no per recórrer, és la innovació tecnològica. De quina manera estan apareixent aquestes innovacions tecnològiques, aquestes solucions tècniques, a quin ritme s'estan plantejant d'acord amb les solucions de futur que ara tenim, no? No sé si d'aquí a unes dècades en sortiran altres tecnologies que faran que les actuals quedin completament desfasades.
4: Aquí jo seria força optimista. El sector de l'aigua aquí a Catalunya treballa bé, s'estan produint innovacions, hi ha inversions, hi ha diners per fer recerca, per fer desenvolupament, per fer innovació. Nosaltres considerem que s'hauria d'incrementar, hauríem d'arribar al 4% del volum econòmic del sector. Ara estaríem amb una xifra algo més baixa, però vull dir, la ruta està traçada. Hi ha molta gent interessada i preocupada i que treballa en aquesta direcció. Un cas en aquesta línia seria l'ús de l'aigua a l'indústria. L'indústria fa temps que, com que bueno, la majoria de les indústries pues, han de pagar tant per l'accés a l'aigua com per el sanejament de les seves aigües brutes, fa que ja de fa anys s'hagi anat incrementant la seva eficiència. També moltes indústries en aquesta mateixa recerca de l'eficiència estan incrementant la reutilització interna de les seves aigües de procés, i a la vegada també, o altres, estan utilitzant aigua regenerada. Jo diria, afegiria un últim criteri per això, que és clau, que és la petjada hídrica. Aquest concepte que ve a ser o ve a significar de conèixer quina és la quantitat d'aigua que necessitem o que fem servir per cada unitat produïda o per cada activitat econòmica, ha de ser un element clau. I calcular aquesta petjada amb un càlcul estandarditzat i comparable ens ha de permetre poder veure com tota aquesta eficiència que estem volent lograr, doncs cada vegada vagi millorant. Si no baixem l'esforç que s'ha fet durant aquest darrer episodi de sequera, això, tant al camp com a l'indústria, com a les administracions, si es fan les inversions que havíem pensat que calia fer, podem anar a camí, i això jo crec que això seria el desig, de que un país com el nostre ha de ser un referent en l'ús de l'aigua, del bon ús de l'aigua. Jo crec que tenim l'oportunitat, i crec que en molts llocs la voluntat, de ser un país capdavanter en l'ús de l'aigua, com és Califòrnia o Singapur, etc. Jo crec que aquest hauria de ser un repte per tots.
1: Carles Conill, president de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, hem vist que tenim molta feina per fer, ens apuntem tots aquests deures i t'agraïm que hagis passat revisió amb nosaltres.
4: Molt bé, moltes gràcies.
0: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
1: Pugem novament al cotxe i anem cap al Baix Ebre, des d'on el Consorci d'Aigües de Tarragona gestiona la distribució a municipis i també a indústries. Nosaltres avui ho fem per abordar aquesta qüestió, la gestió de l'aigua, si pot ser o no més eficient. Ja ens trobem a l'estació d'aigua potable de l'Ampolla del Consorci d'Aigües de Tarragona per parlar amb el seu gerent, en Josep Xavier Pujol. Benvingut al programa.
6: Gràcies, bon dia.
1: Quan parlem d'eficiència en la gestió de l'aigua aquí al Consorci d'Aigües de Tarragona, a què ens referim exactament?
6: Bueno, eficiència n'hi pot haver de diversos tipus. Potser la principal, la que és més notòria i a les efectes de la gent la que entrem més, és l'eficiència hidràulica de la instal·lació. Diguem-ho traduït d'una altra manera, el nivell de pèrdues. Eh? Un concepte que amb la sequera s'ha vist molt, molt augmentat perquè al final l'aigua que es perd per la instal·lació doncs, no fa cap profit a ningú. En el cas del Consorci tenim estudis acreditats de l'any 2023 amb una eficiència del 99,6. El 2024 està pendent de rebre'l, però estarà a l'ordre del 99,7, que són valors amb una eficiència molt alta, diguem que molt alta, inclús de superar i de mantenir al llarg del temps. Això ens ho fa la Universitat Politècnica de Catalunya, una entitat externa i aliena a la nostra, per dir-ho manera, a la nostra fe de cada dia, i que amb les dades que li proporcionem de tots els cabalímetres, de tot el sistema de gestió que tenim, de control intern, des de la captació fins al lliurament als usuaris, doncs ens fa aquests balanços, i aquests balanços anuals doncs són aquests números tan satisfactoris.
1: Clar, marge de maniobra en aquest sentit, en aquesta eficiència hidràulica, entenc que no n'hi ha molt més. Per tant, el repte de futur per al CAT deu ser mantenir la infraestructura per poder conservar aquesta bona nota.
6: Exacte, sí, sí. O sigui, tot i tenir aquest número, no es podem dormir, no? Continuem fent inversió, renovant equips, renovant instal·lacions, renovant cabalímetres. Els cabalímetres s'han de renovar per la llei de metrologia cada 12 anys i llavors doncs, tenim un parc de control doncs, molt exhaustiu perquè al final són cabalímetres de facturació. La gent vol que se li facturi doncs, realment el que l'aigua se li dona. Llavors no admetríem que hi hagués errors amb aquesta, o errors considerables amb aquesta mesura amb la qual es factura el consorciat.
1: Un dels camins de futur per al Consorci sí que és la digitalització, però, clar, fins a quin punt o de quina manera aquesta digitalització es pot arribar a traduir en un estalvi efectiu d'aigua?
6: Bueno, la digitalització és un terme senzill, però a la vegada complexa. No? La digitalització, en el nostre cas, té a veure amb un projecte de digitalització integral de totes les seqüències del CAT, des de captació, potenciació, digitalització, i amb aquesta digitalització el que volem ser és més eficients en tot el tractament de les dades, dels processos de tractament propi, amb la qualitat de l'aigua i també, com no, amb l'estalvi d'aigua. També amb l'estalvi d'energia, amb l'energia, per exemple, hem posat en aquest pla de digitalització dos parcs fotovoltaics de 4,5 megawatts, que això també ha d'ajudar pues, a l'eficiència pues, energètica, de manera que produïm energia verda amb una quantitat considerable que pretenem que el 15% del consum de tot el consorci sigui procedent de plantes fotovoltaiques. També en l'estalvi d'aigua, no? de les fuites. O sigui, pensa que un tant per cent, encara que sigui un 1% d'una quantitat de 75 hectòmetres cúbics que generem a l'any o que subministrem a través de la xarxa nostra, doncs és una quantitat d'aigua molt elevada. O sigui, pretenem quantificar, i si el projecte ho fa, que siguin uns 150.000 metres cúbics anuals, que són molts, però comparat amb els 75 milions, doncs és un percentatge molt baix, que també siguin d'estalvi d'aigua que no tinguem registrada.
1: Dins del Consorci d'Aigües de Tarragona, una de les grans apostes els darrers anys ha estat l'auscultació en fibra òptica de la canonada principal, que és la que distribueix l'aigua des d'aquí fins al Camp de Tarragona. Quina informació us està oferint aquesta tecnologia?
6: Bueno, ens dona una informació en continu, en permanent, 24 hores per 7, tots els dies de l'any, a través d'uns centres de control que hi ha en dos parts del món que ens fan aquesta supervisió i que ens reporten doncs, com està la tuberia en cada moment, com evoluciona l'auscultació en continu de l'estat estructural de la tuberia pretensada, que és la tuberia que fins ara ens ha donat dos sustos, no?, de rotura. Doncs ara en aquests moments està al 100% monitoritzada, a 85 quilòmetres, des de juliol del 23, que tenim ja aquest report continu de qualsevol cosa que passi. Automàticament tenim la incidència, pues, un report en un correu electrònic i que automàticament això va a una base de dades i podem anar a veure l'acumulació d'aquestes successives rotures d'espires que es produeixen amb la tuba fins a un punt en què pot ser ja oportú intervenir en aquella tuberia. El fet puntual d'una rotura d'una espira d'un tubo és un fet, doncs, diguem, comú i habitual dins de l'estructura de materials, no?, de com pot ser una tuberia. El fet de que es vagin acumulant pot arribar un moment en què sigui crític. I llavors, abans d'entrar en aquesta criticitat, doncs tenim ja un sistema de detecció, d'acumulació, que llavors ho planifiquem ja per una operació de manteniment habitual i programada. El que intentem evitar és que hi hagi qualsevol intervenció no programada que pugui provocar una interrupció, pues, a vegades que superés l'umbral de reserves pròpies nostres de subministrament. No? Fins ara, pues, en 40 i 30 hores ho hem solucionat, però això no vol dir que estem exempts de riscos. Hem reduït moltíssim el risc, l'hem reduït al mínim, perquè ara sabem què passa amb el tuberia. Abans no ho sabíem.
1: Aquest exemple, aquest sistema de fibra òptica, vista l'experiència del Consorci d'Aigües, creieu que podria arribar a ser útil també per als municipis, que es pugui aplicar en la distribució en baixa de l'aigua?
6: Bueno, és més difícil, perquè l'estructura, la topologia de la pròpia xarxa, és difícil que amb unes tuberies petites, molt mallades, molt sectoritzades, posar fibra òptica, en el cas nostre, que ha sigut una fibra òptica interior. Nosaltres la fibra està dins del tubo, i és quan allí monitoritza molt millor una rotura, una rotura acústica que la recull la fibra òptica. El fet de que també tinguem seccionaments cada 2 o 3 quilòmetres, doncs ha fet que això s'hagi de superar, no? La fibra, o sigui, la vàlvula ha de continuar tancant, seccionant, i la fibra s'ha tingut de desviar cap a fora i tornar a entrar després de la vàlvula. Això amb una xarxa en baixa és molt més difícil. Hi ha altres sistemes, potser menys eficients, però també existeixen per detectar fuites. O sigui, cada cosa té el seu, no? No és una solució universal que diguem, bueno, la fibra serveix per tot. La fibra serveix, doncs, per diàmetres grans, per estructures molt lineals i sistemes d'abastament, doncs, més complexes.
1: I el gran repte de futur del Consorci d'Aigües de Tarragona d'aquí a unes dècades, per exemple, a l'horitzó del 2050, quin seria?
6: Bueno, un repte és dotar-se de suficient resiliència com per anul·lar encara més la possibilitat de desabastament, no? Tenir altres recursos, s'està parlant de la desaladora del Foix, estem parlant d'altres de reutilització per part de les ajuntaments i indústries, que baixaria potser la pressió també de consum dels propis consorciats, una mica fer diversificar el risc, no? Els riscos hi són i el risc el que s'ha de fer és minimitzar al màxim. Risc zero, com sabeu, ja no existeix, però hem de fer coses com perquè en qualsevol cas que tinguéssim una contaminació del riu, que tinguéssim una rotura de tuberia, que tinguéssim alguna cosa, doncs ser suficient resilients com perquè tinguéssim subministrament assegurat.
1: L'horitzó de futur, vist el creixement demogràfic i també econòmic del país, ens porta a pensar en un consorci d'aigües que haurà de moure més aigua, o bé estem parlant d'un canvi de mirada, potser amb la mateixa aigua cobrir més usos?
6: Home, jo et diria que molta més aigua no. Diguem que actualment el consorci subministra el 85% de la població. Hi ha molts municipis que amb aquesta sequera que han patit durant aquests 3 anys s'han vist una mica, amb poc auxili, no? Municipis molt propers inclús a la nostra xarxa, que el fet d'estar connectat o no connectat amb una xarxa malta, doncs hi ha una diferència de la nit al dia. És gent que ha tingut d'anar 2 anys seguits en cubes, amb una quantitat de cubes diàries impressionants i que finalment, fins que s'han connectat, doncs no han pogut una mica respirar, en el sentit de que jo crec que hi haurà municipis que es connectaran, però el volumen que representarà aquests consums són molt minsos respecte a l'actual demanda que ja tenim del consorci. Falta molta inversió, molt costosa, tecnològicament també difícil, però no possible, ni molt menys. El que passa és que el consum és molt petit. Pensem que hi ha una iniciativa d'11 municipis a la zona de la Conca Barberà i el camp tarragonès, 11 municipis allí, que els 11 no arriba a 2.000 metres cúbics dia. Actualment, nosaltres d'aquesta planta d'aquí en surten 250.000 al dia. Per tant, són intervencions d'una certa complexitat, però amb poca aigua. Llavors, el creixement, sí, seguirà creixent, la regeneració per part de la indústria va a més també, però jo crec que l'horitzó d'aquests 75-80 hectòmetres cúbics anuals que portem en els últims 7-8 anys es anirà mantenint, creixent poc, però bueno, anar mantenint-se i un lleuger creixement vegetatiu, diguem-ho d'aquesta manera.
1: Josep Xavier Pujol, gerent del Consorci d'Aigües de Tarragona, gràcies per haver-nos acollit a les seves instal·lacions.
6: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Quatre gotes.
1: El desenvolupament tecnològic ens valdrà per fer front als reptes que presentarà el clima a Catalunya en les pròximes dècades? Tenim temps de reacció o la tendència ja és irreversible? En el següent capítol, les projeccions de futur. Saltarem fins a la pròxima o les pròximes sequeres per veure com seran. I hem deixat diversos interrogants pendents, com per exemple si ens hem d'anar familiaritzant amb el terme desertificació. En el proper capítol recollim les conclusions i mirem de totes al futur.
2: Quatre gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
8: L'Hora del Podcast. De 6 a 7, L'Hora del Podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat.
9: Nutrició amb Laura Crosas.
10: Improvisa sopars saludables. Avui us proposo opcions per crear sopars saludables complets, deliciosos i sense complicacions. En aquesta estació de l'any trobem les verdures i hortalisses ideals per fer gaspatxos o amanides o que necessiten una breu cocció. Parlo de l'escarola, espinacs, carbassó, cogombre, tomàquet, pastanaga, remolatxa, pèsol, enciam, espàrrecs, porro, mongeta verda, ceba, albergínia o bleda. Pel que fa a les truites, arriben els colors vius i intensos, aquests característics vermells i taronges que animaran els plats, com albercoc, navius, cireres, gers, prunes, nectarines, préssecs, síndria i meló. Un cop teniu clar el que trobareu al mercat, només falta seguir la fórmula per preparar un bon sopar. Primer heu d'escollir la base principal del plat. Un 50% serà verdura i hortalissa. És millor fresca i local de temporada, però en cas de no ser possible, podeu ajudar-vos de conserves i congelats pels dies que tingueu més pressa o per emergències. Després, heu d'escollir la preparació. Amanides o verdura picada crua, cremes fredes o gaspatxos, sopes o cremes calentes, bullit o vapor, amb estoig de silicona al microones, fetes al forn, saltejades o a la planxa, amb truita o remenats, en forma de pastís o hamburgueses, o, finalment, broquetes, fajitas o tacos. Ja només us queda escollir la resta del 50% del plat, que seran fonts de proteïna. Podeu escollir entre ous de qualitat, fruits secs crus o torrats, llavors de girassol o cànem, formatge fresc, tendre o batut, conserves de mol·luscs al natural, musclos, escopinyes i navalles, o de peix, barats, sardines, anxoves, tonyina, salmó o bacallà, i gambes o pop. Llegum cuit o en format hummus, tofu, tempeh, seità, soja texturitzada o heura, o finalment, petits filets de peix o de carn blanca, com tires de pollastre a planxa, o un parell de talls de pernil serrà, pernil dolç o gall dindi de qualitat. Amaniu bé el plat amb olis vegetals sense refinar, espècies, herbes aromàtiques, vinagre o cítrics, i opcional la sal. També opcional, el podeu acompanyar de petites porcions d'hidrats, com trossets de pa integral, un petit grapat d'arròs o pasta integral, quinoa, cuscús o patata i moniato. No oblideu que la beguda principal ha de ser l'aigua i que si necessiteu fer postre, podeu escollir entre fruita o iogurt natural. Us deixo alguns exemples que triomfen. Tomàquet amanit amb formatge feta i fulles d'alfàbrega fresca. Gaspatxo de cogombre i carbassó, més remenat d'ous i espàrrecs. Endívies farcides de saltejat de bolets amb gers i nous i anxoves.
11: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
12: Estranys en un tren, el talent de Mr. Ripley o petits contes misògins són alguns dels títols de la novel·lista nord-americana Patricia Highsmith. Ana Maria Villalonga, escriptora, crítica de literatura i cinema i directora del festival Diana Negra, coneix molt bé la vida i obra de Highsmith.
13: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga. M'agrada molt perquè és una autora que és capaç d'explicar històries tremendes, horroroses, terribles, distanciant-se absolutament. Ella es distancia, ella ho mira des de fora i no jutja mai, no es posiciona, sinó que ens explica unes històries i deixa el camí obert perquè nosaltres, com a lectors, decidim què està bé o què està malament en allò que explica, no? I a més té un interès enorme en furgar dins l'ànima humana. Jo crec que ella, des de posicions que tenen molt a veure també amb la seva biografia, per com va passar la seva infantesa, per, bueno, tota la vida que va tenir, no fàcil, una vida una mica complicada, tot això li serveix molt per explicar aquestes històries. I després perquè es mira el món, a mi m'agrada molt perquè es mira el món des de situacions o des de llocs que no, en el moment que ella ho va escriure no eren habituals. Avui en dia hi han passat molts anys, però en aquells moments no eren habituals. I perquè ens sorprèn en cada història que ens explica.
12: La seva infància, tal com diu Anna Maria, va marcar la seva literatura. Els seus pares es van divorciar abans del seu naixement i es va criar amb la seva àvia materna. No va conèixer el seu pare fins als 12 anys i la seva mare va intentar avortar durant el seu embaràs, fet que sempre va marcar la seva relació, conflictiva, d'amor-odi, i que va inspirar el Conte de la Tortuga, que es va publicar al recull de relats Crímenes Bestiales, on un nen assassina la seva mare. Entre el seu primer relat, escrit l'any 1935, que no es conserva, i la seva última obra, Small G, un idili d'estiu, publicada de manera pòstuma, hi trobem 21 novel·les i diversos reculls de narracions breus. Llegir-la és endinsar-se en la ment humana. Té la capacitat de fer-nos entrar en cada escenari i viure el suspens en primera línia.
11: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

tal? Com esteu? Comencem Noia a Distància, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè sí, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Com va dir Guardiola, apreteu-vos el cinturó, que ens ho passarem molt bé. Comencem! El creixement del futbol femení és innegable, i no parlo ja només a nivell europeu, que sí, ens porten anys d'avantatge. El futbol femení a l'estat espanyol també ha crescut de manera exponencial els darrers anys. De fet, les millors futbolistes les tenim a casa, o almenys així ho reflecteixen la pilota d'or i el premi de Best atorgat per la FIFA, que ha recaigut els últims anys en les catalanes Alexia Putellas i Aitana Bonmatí. Però tot i això, quan mirem a les banquetes, les dones brillen per la seva absència. Temporada 2024-2025 i dels 16 equips de la Lliga F, només hi ha una entrenadora. O el que és el mateix, gairebé el 94% de qui entrena a la primera divisió femenina són homes. L'única dona que actualment entrena és la Sara Monforte i és tècnica de l'Espanyol. I potser hi haurà qui dirà, però la Montse Tomé és la primera entrenadora de la selecció espanyola. I sí, és cert, però fins ara, en tota la història de la Real Federació Espanyola de Futbol, mai una dona havia fet de seleccionadora. I per coses com aquestes, el futbol encara es troba a anys llum de convertir-se en un esport igualitari. I si no, parem un segon i preguntem-nos. Algun dia veurem una dona entrenant un equip masculí a primera divisió? Ara mateix jo no sóc gaire optimista, almenys a curt termini, perquè abans cal que clubs, directives i federacions s'ho creguin. I de moment, la majoria no ho fan.

0: Hem encetat temporada i hem volgut anar a buscar els primers protagonistes. Per això, aquesta setmana m'ha agafat el cotxe i el micròfon per anar fins a Valls. Al camp del Vilà ens ha rebut l'Ivet Martínez, peça clau del futbol femení del nostre territori. Ha estat durant molts anys la cara visible de diferents equips de l'Alcamp, però també ha dirigit altres conjunts, com el primer equip femení del Nàstic de Tarragona, el Vic i l'Atlètic Vilafranca.
1: Ivet, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Tot on havia lligat el futbol femení del territori, però com van ser els teus inicis?
2: Ostres, els meus inicis ja en fa uns quants anys. De fet, va ser aquí, amb el camp del Vilà, a Valls, entrenant. El primer vaig començar amb els equips masculins i ràpidament em vaig vincular amb el femení, que vam muntar un equip de futbol 11 femení. I a partir d'aquí, aquí a créixer, vaig anar directament al Nàstic, a conèixer el Lluís Fàbregas, i ens vam endinsar amb la travessia de la Superliga del Nàstic femení, que va ser doncs un gran punt d'inflexió perquè vaig conèixer de ple el Nàstic i el futbol femení. Després vaig aterrar al Valls altra vegada, vam portar l'equip del Nàstic aquí, vam fer una cohesió Nàstic-Valls amb el Nacional femení i seguidament el Vic Nacional i Vilafranca i he recorregut gairebé tot Catalunya amb els equips femenins.
1: Has entrenat en diferents equips, que has après de cada un i una mica amb què et quedes de tot plegat?
2: Jo crec que he après molt de tots, de l'Escola Valls Futbol, del Nàstic, del Vilafranca, del Vic. El que em quedo millor crec que és amb les amistats que m'he importat, amb les persones que he conegut i els grans clubs que he anat, els records de jugar contra equips de gran potents, molt, molt professionals, amb estadis molt importants, i és un gran record tot això.
1: Et podries quedar en un moment, només?
2: En tinc molts, eh? En tinc de bons i en tinc de dolents. Si t'he d'explicar un, és potser el positiu, que estàvem a la ciutat esportiva de València i ens van rebre superbé. Vam entrar en un vestidor amb una sauna dintre, amb un munt de fruita, i només impactar això, obrir el vestidor i trobar aquests detalls, doncs va ser una gran il·lusió.
1: Sovint es diu que el masculí és un futbol més físic i el femení és més tàctic. No sé si això realment és així i si es preparen els entrenaments des d'aquest punt de vista.
2: Jo crec que cada vegada s'assembla més el masculí amb el femení. De fet, no hi ha gaire diferència en la manera d'entrenar. Entrenem tant la manera tàctica com la manera física. Jo era un dels entrenadors, o sóc un dels entrenadors que preparo molt físicament. Crec que estant físicament molt bé, doncs pots potenciar l'altre espai, el tècnic i el tàctic, i entre tot doncs, a l'equip s'emporta doncs, una gran recompensa. Jo crec que és una balança de les dues.
1: Però pel que fa als partits, no sé si respecte al futbol masculí es respira un ambient diferent a la grada.
2: Crec que sí, que es respira un ambient diferent, més familiar, més potser d'ajuda entre clubs o entre equips. Però tot i així, cada vegada és més competitiu, cada vegada volem fer créixer més i cada vegada doncs, intentem que no només ens quedem en l'àmbit familiar, sinó que importar-ho a la professionalitat.
1: Una estona deies que el futbol femení ha canviat molt. No sé si tu des de dins també has viscut aquest canvi.
2: Sí, i tant. Des d'inici, que fa ja uns quants anys ara, he notat moltíssims canvis. Nosaltres, jo quan vaig començar a entrenar, me'n recordo que aquí, el primer equip, l'entrenador del primer equip, ens deia que nosaltres teníem d'entrenar fins a les 9 del vespre perquè el primer equip del Valls entrenava a les 9 del vespre. I ens ficava l'aspersor perquè sortíssim del camp a les 9 del vespre. Per tant, ara que nosaltres, el Nacional, que vam tornar a vindre aquí cap de molts anys, érem nosaltres els que entrenàvem a les 9 del vespre, teníem els millors camps, el millor camp, el millor vestidor, les millors instal·lacions, el millor material. Per tant, ha canviat molt. Ho veuen en altres ulls, els clubs, els directius de cada club, i que això doncs, és important.
1: Tot i això, suposo que encara queda molta feina per fer. No sé com veus la situació actual del futbol femení al Camp de Tarragona.
2: Queda moltíssima feina a fer en global amb el futbol femení, i sobretot, i ho veig perquè soc d'aquí a Tarragona, i em fa patir que a Tarragona anem curts i anem amb uns recursos mínims, perquè crec que aquí a Tarragona és la província que menys s'ha potenciat el futbol femení. Actualment tenim algun club que està com el Riudoms, que està potser una mica arrossant a la professionalitat, però tots els altres doncs, estan en categories molt baixes i realment els sèniors ho pateixen molt. Sí que hi ha algun equip base que algun club aposta i cada vegada aposten més, però del juvenil al sènior hi ha un salt i aquí se perden moltes jugadores, els clubs no aposten i realment tenim un espai i un treball a fer molt important a Tarragona.
1: Per què creus que no s'aposta suficient aquí a casa nostra?
2: Doncs, de fet, jo crec que els mateixos clubs els hi costa apostar. Jo crec que la Federació Catalana tindria de fer un gran treball a la província de Tarragona. Saben la mancança de la província, saben que altres províncies com Barcelona, Lleida, Girona potencien molt més i tenen equips a categories molt, molt superiors. I jo crec que és un treball de Federació Catalana, crec. I de fet, doncs, ja em passava a mi quan vaig iniciar que la primera persona de la Federació Catalana que em va vindre a veure va ser quan va pujar a Superliga, quan va estar al Nàstic de Tarragona. Anteriorment no em havia vingut a veure ningú. Per tant, només potencien aquells que són més grans. I aquí a Tarragona, com que no en tenim grans, doncs potser ho deixen una mica per la mà. Però bueno, us hi tindré una pregunta amb ells, que em poso en llocs que no em demanen a vegades.
1: Potser això també fa el fet que no hi hagi suficient clubs que surtin poques referències.

0: molt que puguem tindre equips molt, molt grans a partida nacional, que no només en tinguéssim un, sinó que en tinguéssim tres o quatre, i que des de ben petites doncs, tinguin continuïtat les jugadores del mateix equip. Vull dir, m'ompliria molt, jo quan veig les petitetes a les escoles, que van amb la bossa, amb les botes de futbol, i que quan salten a cadet o quan canten a juvenil no saben què fer, em fa una mica de mal. Me retoca. Per tant, jo crec que el meu desig és que hi hagi aquesta continuïtat i que pugui portar a terme molts i molts, molts anys jugant al mateix club.
1: Escolta, Miret, gràcies per l'estona i esperem que realment la situació del Camp de Tarragona ens canvi.
0: Esperem que sí.
2: Doncs si hem començat el programa denunciant la falta d'entrenadores a les banquetes, també és just que posem en valor les figures de gent com l'Ivet. Un gran entrenador que creu fermament en el futbol femení i se l'estima. I no ho fa ara perquè aquest hagi fet el boom, sinó que ho porta fent des de fa anys, quan ningú hi creia. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Proximitat.
2: Hola, sóc el Said Esbai, el presentador dels Quatre Rius, el magazín matinal de Girona FM. El programa va néixer l'any 2020. Fem el programa de dilluns a divendres, de 11 a 12 del matí. Bàsicament, producció pròpia. També el presento. M'acompanya el bo de l'Arnau Vila a la part tècnica, però també com a segona veu del programa, que sense ell no es podria fer absolutament res del que es fa o del que hem aconseguit en aquestes temporades. Nosaltres sempre hem sortit bastant del minut a minut. Sí que tractem actualitat, però intentem fer-ho més amb una perspectiva de realitats. Parlem molt de cultura, intentem ser un espai molt obert a llibres, a música, a exposicions, teatre. Però també és veritat que intentem posar molt l'accent en aquelles petites històries que ens acompanyen de forma anònima aquí a Girona. Jo sempre he pensat que tothom té una història i tot el dret a explicar-la. Un programa que el vam fer el 17 de juny del 25 amb motiu del Dia Mundial de la Música, que era aquella mateixa setmana, i ens vam inventar que érem els Beatles l'any 1969. Vam organitzar un concert sorpresa en format de programa de ràdio aquell mateix matí a l'oficina de turisme de Girona. Feia molts anys que no s'hi feia res. I nosaltres, doncs, vam treure els trastos, vam fer tot un matí de ràdio allà, convidant a 10 artistes, on intercalàvem petites actuacions musicals i entrevistes, i la veritat és que ho vam aconseguir, i jo crec que és dels programes més bonics probablement que hem aconseguit fer. El retorn amb els veïns de Girona és altíssim. No tant per les trucades que et puguin fer, però sí perquè al final són els protagonistes de moltíssimes històries que expliquem. Anem amb les associacions de veïns, la majoria d'entitats. Sempre que hi ha algú que té una història curiosa i que pot ser interessant de ser explicada, doncs intentem col·locar-ho. I al final són gent que passen pel carrer, entren, et saluden, a vegades et porten a esmorzar, fins i tot. La veritat és que el retorn amb la gent d'aquí a Girona és boníssim. Girona té aquest problema, però a la vegada avantatge, que sempre diem que és un poble. És una ciutat petita, molt petita, realment. I la veritat és que és molt habitual trobar-te, doncs, amb gent amb la que heu compartit ràdio. Jo crec que és fàcil, també pel tipus de ràdio que fem nosaltres, on el que fem sobretot és escoltar històries, intentar donar veu, però jo crec que també la ràdio és això, no? Vull dir, és tota la gent que acabes coneguent i també, doncs, la gent meravellosa que sempre t'acabes emportant a dins i a fora de l'estudi.
3: Sabies que...
4: El sol està encongint? Sabem que el nostre estel crema cada segon, segons va produint energia nuclear, per la qual cosa va perdent massa, al voltant de 5 milions de tones de massa cada segon. I a mesura que passa el temps, les estrelles, com el nostre sol, van acumulant cada vegada més heli al seu nucli. Aquesta quantitat creixent de cendra de fusió fa que el nucli s'escalfi i que aquest expandeixi el seu volum. No obstant això, si la taxa de pèrdua de massa és continuada a causa de la fusió i els vents

0: solars, no hauria de ser el contrari. Al Sol li queden uns 5.000 milions d'anys. Després serà el doble de lluminós i considerablement més gran del que és ara. Aquesta escala de temps referent a la pèrdua de massa habitual és molt més llarga que la vida esperada del Sol, per la qual cosa aquesta pèrdua de massa gairebé no afectarà el radi de l'estrella. Durant l'etapa de seqüència principal, el radi del Sol roman pràcticament igual. Això és perquè l'estrella està en equilibri entre la pressió de la radiació i l'atracció gravitatòria. Cada cop que una estrella comença a encongir-se, la velocitat de reacció del nucli augmenta i, per tant, augmenta la pressió de radiació. Com a resultat, l'estrella s'expandeix novament fins que s'assoleix una vegada més l'equilibri. Un cop passin aquests 5.000 milions d'anys, el Sol esdevindrà una geganta vermella. En aquest cas, el nucli de l'estrella sí que s'encongirà, però les capes exteriors s'expandiran fins a l'òrbita de Mart, engolint tot el que estigui al voltant del procés, inclòs el nostre planeta si és que encara continua viu.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Quants cafès o té podem prendre al dia?
3: La quantitat de cafè o te que es pot consumir diàriament depèn de la tolerància individual a la cafeïna, però en general es recomana que els adults, exceptuant les dones embarassades, no excedir els 400 mg de cafeïna al dia. Això és aproximadament l'equivalent a 4 tasses de cafè o 8 tasses de te. És important tenir en compte que altres fonts de cafeïna, com begudes energètiques, refrescos de cola i algunes xocolates, també contribueixen a la ingesta diària total de cafeïna. Un excés de cafeïna pot causar efectes adversos com insomni, nerviosisme, mal de cap, irritabilitat i problemes digestius.
1: Salut Activa.
4: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
5: Tot i que no hi ha una recomanació igual per tothom, de cafès podríem prendre de 2 a 4 al dia. Lo que passa és que això és molt personalitzable en funció de com nosaltres el gestionem aquesta cafeïna en el cos, perquè és un tema genètic. Hem de recordar que hi ha altres aliments que també porten cafeïna, com el te, les xocolates, la Coca-Cola i begudes energètiques, i això se fa un cúmul al llarg del dia. Per tant, si prenem aquestes coses, doncs no aniríem a 4 cafès, potser ens quedaríem només amb un o amb 2. I també té molt a veure la nostra tolerància al cafè. Hi ha persones que ja s'han habituat i tenim la sensació de que necessitem el cafè per fer el nostre dia a dia. Si és el cas, jo recomano fer uns dejunis de cafè durant unes setmanetes i després tornar a posar-lo. En relació al cafè, hi ha uns col·lectius de persones que és millor evitar-lo perquè pot ocasionar problemes digestius. Les embarassades i lactants no hi ha quantitat segura, no ho sabem, per tant, millor descafeïnats o evitar-los. I persones que tenen la tensió alta i que el gestionen malament, que els hi dona irritabilitat, problemes per dormir, o persones que tenen un estrès crònic, el cafè no els hi va bé. Sobretot, una cosa molt important, lo perillós del cafè no és que te'l prenguis sol, sinó amb què acompanyes el cafè, que moltes vegades és més perillós, el sucre que hi posem o la bulleria que acompanyem amb el cafè.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: La xarxa de comunicació local.

0: love you. Peace.
1: Que jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu

per tu, no pensis que t'he deixat d'estimar. I això no és un retret, no és una collita de res. Segueixo pensant, tu em segueixes fent mal, em segueixen afectant. Jo encara estic puro penjant per tu, loco. Joder, no.

0: Música. Només música a Music Calaix.
1: Esos ojitos

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet, que us acompanyarà durant aquesta propera hora. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla, la Marina Saborido Figuera i el servei tècnic de l'emissora. El podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
3: En aquesta nova edició del programa hem posat sardanes que ens porten cap a les activitats sardanistes a les que hem assistit aquests últims dies. Complirem amb les peticions que ens heu fet arribar. Us informarem d'algunes activitats sardanistes i gaudirem, pensem, d'un bonic repertori, on està inclosa una estrena del mestre Jordi León i Royo. Així doncs, comencem!

0: Aquesta sardana ens ha portat cap a Rubí, on hi va tenir lloc una de les activitats on vam poder gaudir de les sardanes aquest cap de setmana, concretament el dissabte 27 de setembre. En el repertori del seu 27è aplec, on hi van actuar les cobles Jovenívola de Sabadell, Ciutat de Girona i la Principal del Llobregat, estava inclosa la composició Somni de plaça, d'en Xavier Pinyol i Garcia, que es va estrenar l'any 2005. La cobla que escoltàvem interpretant-la és La Marinada.
1: I si el dissabte estàvem a Rubí, el diumenge 28 de setembre vam anar a un poble veí, concretament a Sant Cugat del Vallès, on hi va tenir lloc el seu 50è aplec. Vam poder gaudir de les interpretacions de les cobles Jovenívola de Sabadell, la Principal del Llobregat, Mediterrània i la Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Us posarem dues sardanes incloses en el seu repertori. En primer lloc, l'aplec de Sant Cugat, d'en Ramon Vilà i Ferrer. Estrenada el 1970, l'escoltarem a continuació amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

0: Era l'aplec de Sant Cugat, d'en Ramon Vilà i Ferrer, amb la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona.
1: I continuem amb Sant Cugat. La segona sardana que us posarem és una estrena del mestre Jordi León i Royo, present també a la plaça d'Octavià. El seu nom és Amb espardenyes noves. Compartim amb vosaltres la gravació que vam fer al mateix aplec, on podreu escoltar la cobla mediterrània.
2: Amics oients, sóc Jordi León i us ho saludo molt cordialment a tots els oients de l'Espai Sardana de Ràdio Mollet. Per mi és una satisfacció dirigir-me a tots vosaltres i desitjar-vos doncs, que per molts anys pugueu seguir sentint, escoltant i ballant sardanes. I jo també, doncs, en fi, sóc molt feliç amb les meves composicions i els dies que vaig a tocar, com avui també, doncs m'ho passo molt bé perquè la sardana sempre ha format part, una part important de la meva vida. Una abraçada molt forta a tots.

Salutació del mestre Jordi León i Royó i la seva sardana amb espardenyes noves. Gravació que vam fer en directe de la seva estrena interpretada per la Cobla Mediterrània.

0: Jo sóc la Maria Mercè Navarro i res, és una salutació, una salutació per l'Espai Sardana de Ràdio Mollet. Una abraçada, un petó per tothom. Moltes gràcies.
1: Hem escoltat primer la salutació de la Maria Mercè Navarro i Galindo, autora de Que bonica és la sarsuela, que va ser estrenada l'any 2012. La copla era la contemporània.
2: A continuació, recordar-vos que si voleu recuperar algun dels nostres programes, els trobareu a la pàgina web de Ràdio Mollet i al Facebook i Instagram d'Espai Sardana. Dir-vos també que en aquestes pàgines d'Espai Sardana publiquem fotografies i vídeos, alguns 360 graus, on podreu veure imatges de les activitats sardanistes on anem.
1: I dir també que per fer-nos qualsevol comentari o petició sardanista ens podeu trucar al número del contestador, el 93 570 68 66, durant l'emissió del programa de divendres i dissabte, o bé enviant-nos un correu a espaisardana@gmail.com.
2: Acabarem la primera part amb la petició del nostre amic de Vilablareig, l'Esteve Sureda i Freixes. Quasi no les recordem, Esteve, però sí, hem passat unes bones vacances i desitgem que tu també t'hagin anat molt bé. Contentes de retrobar-nos per antena, de ben segur que personalment ho tornarem a fer. Aquí tens la sardana que ens has demanat, el Sereno, d'en Josep Coll i Lígora, amb la copla La Principal de la Bisbal.

El Sereno, d'en Josep Coll i Vígora, amb la principal de la Bisbal. Esteve, salut i sardanes, i fins la propera. Així acabem la primera part. No marxeu perquè ens queda molt més.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
2: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona, t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Reprenem l'Espai Sardana amb el contingut que us hem preparat per a aquesta segona part.

0: En Lluís Maria Millet i Millet va ser un músic català, fill d'en Lluís Millet i Pagès i pare d'en Lluís Millet i Lores, els quals van ser tots tres directors de l'Orfeó Català. Va néixer a Barcelona l'any 1906, ciutat on hi va morir el 1990. Pel que fa a les seves composicions, en va fer de diversos gèneres, d'entre ells, sardanes. Nosaltres hem escollit la que acabem d'escoltar, Tard d'Oral, i que ha estat interpretada per la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
1: Maria Company, benvinguda de nou al Contestador i contentes que estiguis bé i també d'haver coincidit amb tu per la Festa Major de Mollet. Vols una sardana per a les teves amigues i molt especialment per a un bon amic que va treballar molt per les sardanes, en Marcel Ferrer de la Llagosta. Va ser president de l'agrupació sardanista i el que també vam tenir el goig de conèixer i que malauradament ens va deixar aquest mes de juliol passat. Dius bé, tenia una sardana dedicada del mestre Carles Rovira i Reixac, estrenada a la Llagosta l'any 2000. Escoltem amb la Jovenívola de Sabadell, amb Marcel de la Llagosta.

0: En Marcel de la Llagosta, d'en Carles Rovira i Reixac, amb la Cobla Juvenívola de Sabadell. Sardana dedicada a en Marcel Ferrer, que ens va deixar recentment. Descansi en pau.
1: A continuació, l'Espai Sardana us ha seleccionat algunes de les activitats sardanistes per als pròxims dies.
2: Dissabte 4 d'octubre. Ballada a Barcelona al Pla de la Catedral a les 11, amb la Cobla Mediterrània. L'Aplec de Balaguer, a la plaça del Mercadal, a les 5, amb les Cobles Juvenívola de Sabadell, la Principal del Llobregat i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Ballada a Centelles a la plaça Major, a les 5, amb la Nova Vallès. El 17è Aplec de Castellbisbal, a la plaça de l'Església, a partir de les 6, amb les Cobles Sabadell, Ciutat de Terrassa i Marinada. Ballada a Barcelona al Pla de la Catedral a les 6, amb la Lluïsos Cobla. Diumenge 5 d'octubre. El 51è Aplec de Malgrat de Mar, a les 11 a Can Campassol i a les 4 al Parc de Francesc Macià, amb les Cobles Ciutat de Girona, Juvenívola de Sabadell i la Principal del Llobregat. Ballada a Barcelona a la plaça de la Concòrdia, a les 11 amb la Lluïsos Cobla. També a Barcelona, ballada a un quart de 12 al Pla de la Catedral, amb la Cobla Baix Llobregat. Ballada a Alella, a la plaça de l'Ajuntament, a dos quarts de 12 amb la Cobla Ciutat de Granollers. Audició a Esplugues de Llobregat, a la pista de Conxita Udina, a dos quarts de 12 amb la Vila d'Olesa. Ballada a Sabadell, a la plaça de Lluís Sobirana, a dos quarts de 12 amb la Cobla Sabadell. Ballada a l'Hospitalet de Llobregat, a la plaça de l'Ajuntament, a dos quarts de 12 amb la Cobla Maricel. Audició a Barcelona, a la plaça de Can Fabra, a tres quarts de 12 amb la Principal del Llobregat. El 38è Aplec del Roser a Martorell, a la plaça de l'Església, a les 12 i a les 4, amb les Cobles Mediterrània, Maricel i Marinada. Dia del soci a la nostra població, Mollet del Vallès, a les 12, missa sardanista a l'Església de Sant Vicenç, a la 1, 6 sardanes i exhibició de la colla Toc de Dansa de Tarragona, al Parc de les Pruneres, i en el mateix parc, ballada a dos quarts de 6 amb la Cobla Ciutat de Terrassa. El 38è Aplec de Vilanova de Bellpuig, al Poliesportiu Municipal, a les 6 amb les Cobles Tàrrega i Juvenívola de Gramunt. Dilluns 6 d'octubre. Concert a Barcelona al Casino L'Aliança del Poble Nou, a les 7 amb la Cobla Vila d'Olesa.
0: Després de l'agenda, l'última petició. Mercè Bastida, ben cert, força temps sense poder contactar amb el programa, però tot arriba. Desitjant estiguis molt bé, complirem amb la dedicatòria que vols fer a la Maria Company, a la Montserrat Oliveres, a l'Helena i a tota la colla, però molt especialment per a l'amiga que ja no està amb tu i tant trobes a faltar, la Isabel. Hem escollit la sardana d'en Xavier Forcada i Carreres de l'any 1990, Sants i Bons, que gaudirem amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

0: La Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, amb la sardana d'en Xavier Forcada i Carreres, sants i bons. Mercè, desitgem t'hagi agradat.
1: I acabem el programa d'avui divendres, dia 3, del recentment estrenat mes d'octubre de 2025. Ho farem amb una sardana que ahir dijous, dia 2, vam poder ballar a Palau Solità i Plegamans, on hi va actuar la Cobla Mediterrània, i on un dels seus integrants, concretament el tenora Lluís Alcalà i Baqués, n'és l'autor. El títol? Terrossos, Popets i Miquelets. Estrenada el juliol d'aquest any a Calafell. Us la posem amb la gravació que vam poder fer ahir en directe. Endavant la Cobla Mediterrània.
2: Hola, sóc Lluís Alcalà i us envio una forta abraçada als amics i amigues que esteu escoltant el programa Espai Sardana de Ràdio Mollet. Una forta abraçada i visca la sardana!

0: Terrossos, Popets i Miquelets, sardana dedicada al jovent dels tres nuclis de Calafell, d'en Lluís d'Alcalà i Baquers, amb la Cobla Mediterrània. Ja sabeu, si us ve de gust, ens podem retrobar la setmana vinent, aquí mateix i a la mateixa hora. Passeu una feliç setmana.
1: Salut,
2: sardanes
1: i seguim!

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula salut. Tenir una mala salut de ferro. Es diu per referir-se a algú o alguna cosa que, malgrat trobar-se sempre en una situació delicada amb més baixos que alts, resisteix i se n'acaba sortint. El català ha demostrat durant segles que gaudeix d'allò que irònicament en diem una mala salut de ferro. Ha subsistit com un malalt crònic, deia Joan Martí Castell. Sabeu, però, l'origen d'aquesta expressió? Sembla que ve de l'aglutinació de dues locucions, tenir mala salut i salut de ferro, molt resistent, tenaç. Es fa una comparança amb la fortalesa de ferro, ja que és un metall molt dur. Recordo el refrany "més viu el qui piula que el qui xiula", que fa referència al fet que a vegades mor abans un que està xiroi que un que sempre està pioc, i també la frase feta "fer la viu-viu", és a dir, anar tirant, passar la vida amb dificultats, així com un pot, just anar sobrevivint. Expliquen que quan a les persones grans algú els preguntava pel seu estat de salut, solien contestar això: "Pots comptar, vaig fent la viu-viu". Esperem que tots vosaltres tingueu una salut de ferro i estigueu sans com un gra d'all, o sencers com una ametlla, és a dir, en perfectes condicions físiques i bé de salut. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal i del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies.

0: En Quimet Pla, del Baix Llobregat, ens farà la narració Un senyor de Puerto Rico.
1: Un senyor de Puerto Rico, al balcó, tenia un lloro de rica ploma i bon pico. Un lloro dels que fan oro, dels lloros que costen pico. Un veí seu, que era moro, de tatuant va rebre un mico. Amarrar bé el mico, el moro, al balcó, quedant el lloro a l'altre, ben lluny del mico. Més, tant i tant xerra que xerra i que xerra el lloro, que un dia s'empipa el mico i amb rabiós alè de toro l'embesteix. S'amaga el lloro, romp la cadena al mico, salta la gàbia del lloro, surt el lloro, pica el mico, xisca el mico, xerra el lloro i amb les balots surt el moro i el senyor de Puerto Rico. I si voleu saber com acaba aquest poema, heu de venir a veure Absenta de la companyia Teatre Tot Terreny. Un petó per tothom. Adéu.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El Combat dels Poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.

Bon dia. Benvinguts al Combat dels Poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez, amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui farem un poeta que es diu Jaume Pons Alorda. Va néixer a les Illes, a una ciutat que es diu Caimari, l'any 1984. És escriptor, traductor i editor. I ha traduït coses com poemes de Walt Whitman, de Pelé Nombo Fitzgerald, d'Edgar Allan Poe... En fi, també ara està preparant una novel·la. Té uns quants premis de poesia, entre ells el Ciutat de Palma de Joan Alcover, el Premi Bartomeu Rosselló Porcel, el Premi de la Crítica Serra d'Or, en fi, té molts premis. I avui tenim a les mans un llibre seu que porta per títol El Corc. En aquest llibre, al començament, hi ha una sèrie de dedicatòries. En llegirem només una. Hipòtesi de l'incurable apropiació bacteriològica dels significants en un text. Abduir-ho lingüísticament. Imatge en enraonar dels significats adjacents en la mort de la raó de sa poeta. La citació és d'Esther Xaragall, del llibre Infinitius. I el primer poema que llegirem porta per títol Preliminars. Et dono la benvinguda. T'estava esperant. A partir d'ara anirem a poc, amb calma i consciència. Primers acostaments, carícies, llengües i segregacions que lubrifiquen. Aquí em tens. Deglutint i digerint i prodigant, donant-ho tot perquè això funcioni. Llegir és copular i escriure és clavar enforcalls al cos i telescopis a l'ànima. Que comenci l'orgia.

La mudesa teològica. Déu calla, potser perquè fa eco del nostre silenci. Fa segles que callam indemoniadament. El desastre és que sols obrim la boca per menjar, per llepar, per blasfemar o per amollar subnormalades. Si ens atrevíssim a parlar, naixeria, potser, una possibilitat de refundació. I si xerréssim amb sinceritat, potser rebentaríem d'alegria.

el següent poema surt un... tres paraules que hauríem d'aclarir. Primer diu, com un rus ple de botons, un rus és un, sobretot, com un abric llarg i gruixut. I després surt la paraula botons, amb dues os, que són les peülles dels ungulats, dels animals que tenen un, que caminen sobre les ungles. I després surt la paraula camallots. Un camallot és una mena d'embotit que fan a Menorca. Per a un destructor de mons, malaurat, ai, malaurat, malnascut i malanat, com un rus ple de botons, com un porc ple de botons, amb qui fer, ben engreixat, camallots, botifarrons. Ep, si no ho ha dit ningú, escoltant bé, jo t'ho explic. Els mots no són bagateles, ni tampoc mercaderies. No, no estan al teu servei. I mai no has sigut el rei del mambo o de res semblant. En tot cas, ets un esclau patètic, leprós i infecte, i t'hauries de postrar ben per sota del teu tro. Jo vull que paguis ben cara la teva puta misèria. Que els meus versos et destrossin, que mai no trobis consol en cap plaer de la terra, i que un jorn puguis comprendre que ningú, en realitat, no té ganes de llepar la teva podrida verga. I recorda bé el que et dic. Fes-te un favor i fuig, i afluixa. Deixes en pau, per favor. Sempre que parles, fereixes. Quan penses, ofens la vida. Quan escrius, ets un esguerro. I quan respires, insultes.

El necessari naixement de contrincants. Hi ha una citació de Franz Kafka que diu: del veritable adversari et ve un coratge sense límits. I una altra de Joan Puig i Ferreter que diu: feliç qui pot ésser enemic dels seus enemics. Estimadíssims enemics meus, prec perquè cada dia sigueu més. D'entre els molts que ja sou a hores d'ara i que a cada moment sigueu millors. Ni puc ni vull negar-vos-ho. Fer-ho seria hipocresia. Tant de bo els anys us facin més savis, més acarnissats, més esmolats, més energètics, més violents, més memorables, perquè la vostra negra grandesa pugui desafiar-me com correspon en l'il·lustre combat de l'existència. Jo anhel que sigueu tan bellament sòrdids com per estar al nivell de la meva meravellosa mesquinesa, dignes d'aquest honor meu dit odiar. A tots vosaltres, estimadíssims enemics meus, cada dia majors en dons i en nombre, us he de donar les gràcies eternes per totes aquestes continuades raons que em regalau constantment, perquè em mori de ganes de donar-vos per cul.

mestre. Callat dolent, decidit, gemec de cante hondo, amb duende. En sortir del cotxe i coixejar, l'etern dolor que muda en cant de l'hort, caminant amb lentitud cap al goig setmanal. L'opinió sempre àcida, necessària, i versos, ombres, peixos, marges, espais en blanc i minúscules que no desafien el nom de Déu. Poeta major, disfressat de poeta minor. Generacions de mestratges entre les teves mans generoses de cosmonauta. Passi el que passi, tu orbites eternal.

Ara sentirem un fragment de la cançó dels Bee Gees, Stayin' Alive. És una cançó que en el seu moment els va llançar la fama i va ser molt, molt escoltada. Cosa curiosa perquè canten en falset i normalment una veu tan aguda en un home no queda bé, però aquesta cançó és especial. La lletra parla de que podem mirar cap a una altra banda o intentar entendre els efectes dels diaris sobre l'home. I diu, tant si ets germà o mare, segueix viu, segueixes vivint.

Bé, doncs, continuem amb els poemes de Jaume Pons Alorda, del llibre El Corc. Té un seguit de quatre poemes, bueno, són poemes en prosa, que porta per títol Panoràmiques. Llegirem només el primer i l'últim, per no allargar-nos massa amb el mateix tema. En el primer, hi ha unes quantes paraules que convindria recordar el significat. Com passa, per exemple, amb una aigua estargida. L'estargite és un dibuix fet amb una plantilla perforada, s'ha passat una mànega, una bosseta amb tins d'aquests en pólvora, i la pólvora passa pels forats i deixa el dibuix. Timbada, en realitat en el diccionari està timba, que és un precipici. I després, incondícia és falta d'ordre i netedat. El neuliment és decandiment, o sigui, debilitar-se. L'escròfola és una malaltia que produeix inflamacions dels glanguis, linfàtics, la pell, els ossos, etc. I briar és una dermatitis crònica. I amb tots aquests antecedents anem a llegir el primer fragment de Panoràmiques. En fressa, per fondals i baumes, inflades com mares balenes, s'armaren de coratge les dues, ella i la seva llavor, per deixar enrere el darrer enfilall del turó de l'ànima. Pel corriol passava una aigua estargida, envoltada de timbades i pendissos. Podien sentir com anava raspant el floc de pedres per on s'arrambava. Sabien perfectament que les aigües del torrent de Malassang guarien les xacres, incondícia, neuliment, escròfola, briants, llagues sucoses. El pastor contemplava aquell pelegrinatge cap a la terra baixa. Sabia que el aital de ballada no faria altra cosa que vestir la justícia perduda després del vinclament seminal. Enrere deixaven els 3.000 metres de patiment. Eren, sí, el futur.

I el quart fragment d'aquestes panoràmiques comença amb una citació de Joan Perucho. Hom oblida que la configuració de l'univers s'exalta a voltes en una joia desbocada i furient. I el text diu així: ultrapassat paisatge de latituds subterrànies, al fons del teu perfil, duresa de molses labials, aigües marines sadollant amb estultícia d'algues aquesta terra supeditada. Lotus que gira en blanc a través del cavalcar de l'angoixa. Hi ha com un remolí, un vent estrany que reïma aquestes figures de rotunda violència. Estatisme, marmori, glaçat mirall, granis blancs dins el clos cementiri de dentadura eclesiàstica. L'hora del forn, sota el sol d'ambre, entre vinyes misterioses i aquest silenci sense missa. Un arbre, al fons, segrega aquest munt de metralla celeste. S'acosten les laves mainaderes sota una muntanya àurea i massissa. Tot això és un plagi per anticipació, un pastitx patètic. Copio malament el que el món em dicta, però algun dia reescriuré aquests fulls elegíacs, àlbums pomposos de pompositat, perquè, com jo, acaben essent immortals.

Com m'encanta, Màrius, que t'hagis mort. Quin sentiment de calma i tranquil·litat. Quin respir, ara que sabem que el teu cos ha esquivat la presó carnal i ha començat a fondre's amb l'etern, escalant cap a la font primera, primordial, santificadora de les primigènies duos, untadora dels primitius fluxos dels entrecuixos còsmics. S'obren uns nous ulls i s'obren els teus milers de sexes que s'engreixen per penetrar de cop amb plaer totes les vides futures a les que t'amarraràs a partir d'ara. Milions de poemes que es ramifiquen més enllà. Fecundaràs tots i cadascun dels universos paral·lels que quànticament es remenen en el callat combat del set, i també tots els esperits, totes les ànimes, i et parirem de bell nou milions de milions de milions de cops més perquè tornis i retornis i re-retornis com si no haguessis partit mai.

favor d'una poètica calvinista. La paraula poètica té la primera síl·laba entre parèntesis, o sigui que també podríem llegir a favor d'una ètica calvinista. Amb folla eufòria ens perdem dins la teva infinitud. Els teus llibres són miracles que segreguen meravelles. A aquestes alçades ja has fet tant que al teu costat sols queda espai per al ridícul. Que així sigui, i que les lepres humanes rebentin d'enveja. Totes les teves paraules són clivelles que devoren l'eternitat. I si ho fan és per continuar parint prodigis. I delites cada ventre el teu toc de salvatgia i et prodigues en aqueix ésser, també dit, efervescència. No paris. Tanmateix no pots, ni en saps, ja que el teu és el llenguatge de la propagació i de l'immens. Raus tan amunt que la teva altura ens esclafa.

L'Evangeli kafkià. El bé és passiu, el mal actiu. El bé s'ignora i ignora. El mal es coneix i coneix. En realitat, mai no hi ha bé. Davant nostre s'obren totes les opcions del mal i sempre fem veure que decidim el mal menor. No és que el mal ens fascini, és que el mal ens fonamenta.

La gàbia de tendons que tens incorporadíssima ven als nervis de l'abdomen tot just només perquè sí. Tot em fa mal. Tant de mal que fins i tot em fa mal el vell mal que jo no tenc i que encara s'ha de fer.

I fins aquí tenim el programa d'avui dedicat a Jaume Pons a Lorda. Us desitgem que passeu molt bona setmana.

0: Surt de la rutina amb Cabidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Jordina Biosca, del Penedès, ens farà la narració No se sap mai.
1: Primer dia. Aquell matí, com cada matí, el vell va sortir de casa i es va seure sota el porxat. Mirava tot allò que tenia al davant. L'horitzó infinit, el cel net i clar, els camps d'herba fresca, les papallones, i allà, en un tancat, el seu cavall. Era un animal jove, robust, briós. Ajudava la família en totes les tasques del camp. De cop i volta aquella bèstia, com si una mà invisible l'hagués esperonat, va aixecar les potes al davant, va renillar, va començar a córrer al galop, va saltar la tanca i va desaparèixer camí enllà. El vell es va quedar quiet, com si res no hagués passat, i tots els seus veïns, que sí que ho havien vist, van anar corrent cap a casa seva. Vell, vell, però que ho has vist? Se t'ha escapat el cavall, hem marxat. Com us ho fareu ara per treballar? Quina ruïna, quina mala sort! El vell, però, se'ls va quedar mirant i els va contestar. Mala sort? Dissort? No se sap mai. Segon dia. Aquest matí el vell ha tornat a sortir de casa i s'ha tornat a seure al seu porxat. Ha mirat tot allò que té al davant. L'horitzó infinit, el cel net i clar, els camps d'herba fresca, les papallones, els ocells, el tancat. El seu cavall, però, no hi és. Recordem que va marxar el dia abans. L'home mira, pausat, tranquil, i de cop i volta, en aquell punt mateix on havia desaparegut el cavall, veu que comença a aixecar-se tot un núvolet de pols. Aquell núvol de pols, que al principi és molt petit, de mica en mica sembla que es vagi apropant, que es vagi fent gros i dens. I quan és prou a la vora, el vell pot veure que aquell núvol de pols és el seu cavall que torna a casa. I, oh, sorpresa! No ve pas sol. Darrere seu hi ha tot una colla de cavalls que l'estan seguint, i un rere l'altre, com si una força invisible, com si una mà invisible els estés esperonant, van saltant dins el tancat. El vell es queda quiet, mirant-s'ho tot, pensant, i els seus veïns, que també ho han vist tot, se'n van corrent cap a casa seva i li diuen alhora: «Vill, però que no ho veus? Va marxar i mira com torna avui! Quina colla de cavalls que tindràs ara! Serà molt fàcil poder treballar! Ets un home afortunat, tens molt bona sort, tot anirà de cara!» I el vell se'ls va quedar mirant i els va contestar: «Que tot em vindrà de cara? No se sap mai.»
0: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
1: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: La inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments a les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sabies que... Hi ha un fenomen natural molt estrany anomenat llac explosiu. Un exemple real és el Lake Nyos. Aquest llac es troba sobre una zona volcànica i acumula grans quantitats de diòxid de carboni al fons. Aquest gas queda dissolt a l'aigua a causa de la pressió, com si fos una beguda amb gas, però a escala gegant. Durant anys, el gas es pot anar acumulant sense que passi res aparent. Però si alguna cosa altera l'equilibri, com un terratrèmol, una esllavadissa o fins i tot un canvi de temperatura, el gas pot alliberar-se de cop en una erupció invisible. Això s'anomena erupció limnètica. El diòxid de carboni surt ràpidament a la superfície i es dispersa per l'aire. El problema és que aquest gas és més dens que l'aire i pot desplaçar l'oxigen. Això pot provocar asfíxia a animals i persones sense gairebé cap avís. Això va passar al 1986 quan una alliberació sobtada de gas va afectar pobles propers.

Hola a tothom, això és Pals i Botes, l'espai de divulgació i informació del Club Muntanyenc Mollet. Des dels estudis de Ràdio Mollet us parla en Carles Matuté i us donem la benvinguda a aquesta nova etapa que volem que sigui amena, interessant i, si pot ser, també una mica divertida. Per començar, avui parlarem d'orientació. Tots els que sortiu a la muntanya sabeu més o menys on voleu anar, però també és important saber com arribar-hi. I és aquí on entra el tema d'avui. Actualment estan molt de moda uns fòtils anomenats GPS, que funcionen amb bateries i que un cop carreguem el trac ens marquen el camí. I tot va bé fins que deixa d'anar-hi, perquè de vegades, per causes desconegudes o no tant, l'aparell deixa de funcionar. Perquè s'ha acabat la bateria, o pitjor encara, perquè ha caigut a terra i s'ha espatllat. I llavors què fem? Potser haureu sentit parlar, els veterans segur que sí, de tres eines molt més senzilles: la brújula, l'altímetre i el mapa de la zona. Tenen un avantatge important: no funcionen amb bateries i si cauen a terra, continuen funcionant. El mapa cal saber-lo orientar, col·locant-lo cap al nord. Per fer-ho, fem servir la brújula. El mapa és una representació plana del terreny, on hi trobem les corbes de nivell que, amb l'ajuda de l'altímetre, ens poden ajudar a saber exactament on ens trobem. Tot això, però, no s'improvisa. Cal aprendre-ho i practicar-ho. Per això, l'ECAM, l'Escola Catalana d'Alta Muntanya, organitza cursos de formació coordinats per les entitats o la vegueria.

0: Si us interessa, estigueu atents a la web del club, on s'hi publiquen aquesta mena d'activitats. I un consell final, no comenceu la casa per la teulada. Si sou usuaris de GPS, perfecte, però porteu també dins la vostra motxilla una brújula, un altímetre i el mapa de la zona. Us podeu estalviar més d'un mal de cap. El proper dia parlarem de què cal portar a la motxilla, els imprescindibles.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: La bona música a Music Kalaix.
1: Chang이가 좋아하는 랜덤 게임! 랜덤!

Benvinguts i benvingudes una setmana més aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, el programa on fem un repàs a èxits i números 1 dels darrers 40 anys. Rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Another One Beats the Dust és una cançó pertanyent al gènere fan rock del disc escrit per John Deacon, baixista de la banda de rock anglesa Queen. La cançó va ser llançada com a senzill amb Dragon Attack com a cara B i pertanyent a l'àlbum The Game. Es va convertir ràpidament en el senzill més venut de Queen, amb vendes internacionals de 7 milions de còpies. Escoltem els Queen.

Bon dia, és el cinquè disc d'estudi dels Pets. Fou enregistrat i mesclat l'hivern del 1997 als estudis Aura d'Esplugues del Llobregat i a Molinetti, de Recco, Itàlia. Aquest disc va suposar un esdeveniment mai vist fins a la data, batent tots els rècords del grup, venent més de 100.000 còpies i convertint l'àlbum en el disc no recopilatori més venut del rock català. D'aquesta manera, esdevenen el primer grup que reuneixen en un mateix any els guardons dels Premis Enderrock, millor grup, millor disc, millor cançó per Bon Dia i millor concert a Vic, de la revista Enderrock. Escoltem els Pets, Bon Dia!

0: recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà, a l'apartat de programes, pots escoltar i descarregar-te sempre que vulguis el podcast. Continuem amb la música i ho fem amb Baby Don't Forget My Number. És una cançó del grup alemany de dance pop Milli Vanilli. El tema va ser llançat com el segon senzill del seu àlbum debut, All or Nothing. Es va convertir en el primer dels seus tres èxits número 1 a les llistes Billboard Hot 100 dels Estats Units, el 1989, obtenint una certificació d'or de la RIA. Escoltem Milli Vanilli.
1: Okay. Okay, Eddie. This one's for you.

0: Is Eddie okay?
1: I don't know.
2: The Black Crowes és una banda de rock nord-americana formada a Atlanta, Georgia, l'any 1984. La seva discografia inclou 8 àlbums d'estudi, 4 àlbums en directe i diversos senzills. Escoltem un dels seus èxits, A Conspiracy.

Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment al 96.3 de la FM, a Ràdio Mollet, fent un repàs a èxits i números 1 dels últims 40 anys. Manolo Tena va formar part dels grups musicals Cucaracha, del 77 al 81, i Alarma, del 83 al 86. Va ser un dels artistes referent del rock madrileny als anys 80. El 1995 torna a l'estudi i edita un nou disc sota el títol de Les mentires del viento, on l'artista considera que va reunir els seus millors versos. Potser per això no vaig vendre res, va explicar en una entrevista en què repassava la seva trajectòria. Escoltem a Manolo Tena, Les mentires del viento.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
2: Quina és la millor cançó de la història?

0: Toquen Clàssics, cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

després de la pausa continuem amb la música al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, fent un repàs a èxits i números 1. Rep una salutació de qui t'està acompanyant, en Josep Casasnovas. Després de 2 anys de silenci, Manolo García tornava a gravar un nou disc el 2001, aquesta vegada només amb la coproducció del guitarrista Pedro Javier González. El seu nom, Nunca el tiempo es perdido, va ser gravat a Girona, Barcelona i París i editat a Los Ángeles. Conté 13 cançons pop amb un toc més intimista que el seu primer treball en solitari. Escoltem a Manolo García, Nunca el tiempo es perdido.

Human és una cançó de la banda nord-americana de rock The Killers, produïda per Stuart Price i escrita pels membres de la banda per al seu tercer àlbum d'estudi, Day and Age, del 2008. La cançó va ser llançada com a primer senzill comercial al setembre del 2008 per promocionar l'àlbum. Escoltem Human, The Killers.

Seguim amb la música al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, i recordar-te que tens una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots descarregar-te tots els programes i escoltar-los quan vulguis. Que te quería és el primer senzill de l'àlbum Sin Frenos, el quart d'estudi del grup espanyol La Quinta Estación. Es va editar el 2009. Va ser la data triada per al llançament del senzill, havent-se llançat prèviament un avanç del mateix. Escoltem Que te quería, La Quinta Estación.

Vogue és una cançó interpretada per la cantant nord-americana Madonna, inclosa a la banda sonora I'm Breathless. Es va convertir en el major èxit internacional de Madonna, arribant al número 1 de les principals llistes d'èxits d'arreu del món, incloent el Billboard Hot 100 als Estats Units. Vogue també va ser inclosa en el primer àlbum de grans èxits de Madonna, The Immaculate Collection. Escoltem Madonna.

Per avui marxem, rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, al programa Aquell Any. Shine Happy People és un senzill de l'àlbum Out of Staffy, de la banda nord-americana REM. La veu femenina que es pot sentir a la cançó és la de Kate Pearson, cantant del grup B-52, que tanmateix apareix al videoclip juntament amb Michael Stipe i els altres membres de la banda. Aquesta cançó va ser la primera elecció per formar part de la intro de la popular sèrie Friends. Marxem amb el REM, Shine Happy People. Que tingueu molt bona setmana.

0: parlar de jo, eh? Bueno, del meu nom, bueno, del meu nom, a veure, no d'Esperanceta, perquè al final l'Esperanceta queda prou clar, eh? Una esperança bastant ajustada, saps quan la cosa ja va menys, menys, menys? Bueno, només cal mirar una miqueteta com estan els contorns, la epigenètica mundial, i ja veus que l'esperança justeja. Ai, home, encara em fotria a plorar i tampoc vindria a ser això. Mira, vos vull parlar del meu cognom. Bueno, més ben dit del meu cognom, tampoc, sinó del nom de la casa, és a dir, casa Garcia. Ai, com és que se diu Garcia i no Gàcia? Mira, comencem pel principi. En català, les síl·labes tòniques que són planes i acaben amb vocal no s'accentuen. Amb la qual cosa, és com Maria. Que no dius Maria, que dius Maria, doncs ja està, Garcia. Dit això, dir-vos que el nom de la casa ve d'antany. Què vull dir amb això? Que realment la casa Garcia, carrer del Camp 22-24 d'Esterri d'Àneu, en els seus orígens se diu Casa Maurici. Fixeu-vos, us explico la història. Hi va haver una vegada Manel Blasi de Casa Garcia de Berrós que se va casar amb Maria Magdalena Esquerrer, que aquest Esquerrer era de casa Esquerrer d'aquí d'Esterri. Resulta que, bueno, Manel va baixar un dia a mercat, la va veure bona balladora, se'n va anar cap a casa seua, li va demanar la mà al seu pare, com que es tractes antes de casori se feia naixents, pues patapam, va quedar enganxada. Més que res perquè lo Manel Blasi de casa Garcia de Berrós era d'una casa forta, era d'una casa bona, saps? Amb quartos. A partir d'aquell moment, el renom de Casa Garcia va passar cap a Esterri el 1859, d'acord? Fiqueu-vos, fixeu-vos. El fill d'aquest parell, el Leopold Blasi, va comprar Casa Maurici, que vindria a ser l'actual Casa Garcia, carrer del Camp 22-24, Esterri d'Àneu, el 1890. Correcte? Però aquella casa vindria a ser com una espècie de segona residència al mateix poble, però aquella casa va quedar buida. Va quedar buida i va seguir el renom dels Maurici. Perquè realment el nom des cases aquí al Pirineu és algo absolutament important. És com una espècie de DNI que te dona tota la informació de la família. No sé si m'explico. A nivell religiós, a nivell de feina, a nivell de creences, a nivell de costums, d'usos, d'hàbits, vale? Un tarannà. Suposo que també és a la resta de Catalunya, tot això. Però aquí damunt el Pirineu tothom te pregunta de quina casa ets i a partir d'aquí ja se sap, m'explico, la teua història, el teu bagatge personal, el teu transgeneracional. Bueno, l'assumpte està que el 1937 hi va haver un aiguat d'aquests forts, forts, forts, forts, forts, on la Noguera Pallaresa se va desbordar de mala manera. I llavors, Casa Garcia d'Esterri, recordeu que antes del 1859 se diu Casa Esquerrer, va caure a terra, perquè estava justament al costat del riu, va fotre a terra i llavors els hereus de Casa Garcia, se'n van anar a la Casa Maurici, que era la que havia comprat el Leopold Blasi, el fill del Manel i de la Maria Magdalena, però que havia quedat buida i se li havia mantingut el nom per respecte. Algo que avui en dia també anem perdent contínuament, eh? Llavors, a partir del 1937, quan los hereus de Casa Garcia ja vam entrar a la Casa Maurici, a partir d'aquell moment és quan rep el nom de Casa Garcia. Bueno, sé cap si m'he explicat massa bé, perquè al final és cap fàcil ser persona i molt menys intentar comunicar-s'hi. Tinguésseu bon dia.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
1: La inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments de les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El racó dels animals. Un programa de Red Solidaria Pro Animal. Ponemos voz a quien no la tiene.

0: Hola a tothom, això és Pals i Botes, l'espai de divulgació i informació del Club Muntanyenc Mollet. Des dels estudis de Ràdio Mollet us parla en Carles Matute i us donem la benvinguda a aquesta nova etapa que volem que sigui amena, interessant i, si pot ser, també una mica divertida. Per començar, avui parlarem d'orientació. Tots els que sortiu a la muntanya sabeu més o menys on voleu anar, però també és important saber com arribar-hi. I és aquí on entra el tema d'avui. Actualment estan molt de moda uns fòtils anomenats GPS, que funcionen amb bateries i que un cop carreguem el trac ens marquen el camí. I tot va bé fins que deixa d'anar-hi, perquè de vegades, per causes desconegudes o no tant, l'aparell deixa de funcionar, perquè s'ha acabat la bateria o, pitjor encara, perquè ha caigut a terra i s'ha espatllat. I llavors què fem? Potser haureu sentit parlar, els veterans segur que sí, de tres eines molt més senzilles: la brújula, l'altímetre i el mapa de la zona. Tenen un avantatge important: no funcionen amb bateries i, si cauen a terra, continuen funcionant. El mapa cal saber-lo orientar, col·locant-lo cap al nord. Per fer-ho, fem servir la brújula. El mapa és una representació plana del terreny, on hi trobem les corbes de nivell que, amb l'ajuda de l'altímetre, ens poden ajudar a saber exactament on ens trobem. Tot això, però, no s'improvisa. Cal aprendre-ho i practicar-ho. Per això, l'ECAM, l'Escola Catalana d'Alta Muntanya, organitza cursos de formació coordinats per les entitats o la vegueria. Si us interessa, estigueu atents a la web del club, on s'hi publiquen aquesta mena d'activitats. I un consell final: no comenceu la casa per la teulada. Si sou usuaris de GPS, perfecte, però porteu també dins la vostra motxilla una brújula, un altímetre i el mapa de la zona. Us podeu estalviar més d'un mal de cap. El proper dia parlarem de què cal portar a la motxilla, els imprescindibles.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Sabies que... Hi ha un fenomen natural molt estrany anomenat llac explosiu. Un exemple real és el Lake Nyos. Aquest llac es troba sobre una zona volcànica i acumula grans quantitats de diòxid de carboni al fons. Aquest gas queda dissolt a l'aigua a causa de la pressió, com si fos una beguda amb gas, però a escala gegant. Durant anys, el gas es pot anar acumulant sense que passi res aparent. Però si alguna cosa altera l'equilibri, com un terratrèmol, una esllavadissa o fins i tot un canvi de temperatura, el gas pot alliberar-se de cop en una erupció invisible. Això s'anomena erupció limnètica. El diòxid de carboni surt ràpidament a la superfície i es dispersa per l'aire. El problema és que aquest gas és més dens que l'aire i pot desplaçar l'oxigen. Això pot provocar asfíxia a animals i persones sense gairebé cap avís. Això va passar al 1986, quan una alliberació sobtada de gas va afectar pobles propers.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pessigolles. Les pessigolles són aquella sensació experimentada en certs indrets del cos en issaquets estimulats lleugerament pel tacte, la qual provoca la rialla. Reia perquè li feien pessigolles a la planta del peu i no podia parar. Buscar les pessigolles o les coscarelles a algú vol dir provocar, mostrar-se impertinent, burxar. No li busquis les pessigolles, que de seguida salta aquell. Enviar algú a fer pessigolles als gegants vol dir engegar-lo dida, per molest o inoportú. Vaig enviar el meu germà petit a fer pessigolles als gegants perquè volia estar soles amb el meu xicot. Pessigollejar es refereix especialment a una cosa que frega la pell, que passa fregant-la fent pessigolles. Ai, no em passis el plomall pel nas, que em fas pessigolles i em faràs estornudar. També vol dir fer relet, és a dir, fer una moixaina i petit copet, com fa el palmell de la mà dels infants mentre diu «Relet, relet, paga dineret». A aquest nen li encanta que li facin relet. Per cert, n'heu fet mai? Popularment també parlem de tenir pessigolles al coll i no ens referim a l'acció de riure, sinó de tenir molèsties. Doctora, tinc unes pessigolles al coll que em molesten molt. Què em puc prendre? Pessigolles, cassogues, coscanelles, coscarelles, cossigolles, cossiguetes... En sabeu alguna variant més? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal i de Web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catlladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Institut Català de la Salut.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui contarem amb un professional de l'Institut Català de la Salut. No contarem, contem amb un professional de l'Institut Català de la Salut, concretament amb el referent de benestar emocional i comunitari del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, l'Eric Expósito Sanz, i amb ell en parlarem de l'ansietat, de com podem fer un maneig allò de l'ansietat per, doncs, això, que aquest trastorn estigui controlat, el sapiguem gestionar. Aquest és el tema d'avui en el Fem Salut.
2: Esteu escoltant Fem Salut.
1: L'Eric Expósito ja és conegut al FEM Salut perquè n'ha participat en més d'una ocasió, com deia, més referent de benestar emocional i comunitari del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet de Mollet del Vallès, de l'Institut Català de la Salut. Benvingut, Eric.
3: Gràcies.
1: Com estem? Bé?
3: Molt bé, molt
1: estem
3: bé.
1: Ansiosos?
3: No, no tant. Avui no,
1: no tant.
3: Molt.
1: Avui no tant.
3: No, avui
1: tot
3: no.
1: I que hi ha moments, allò que no, del dia a dia, l'estrès... Bé, ara ens ho explicaràs tu perquè ets el professional. Ben bé, com hem de definir l'ansietat?
3: Bueno, si parlem de l'ansietat, al final és una reacció... normalment és com una reacció fisiològica a la por, bàsicament, i sempre hem de tenir una mica aquest enllaç, no? L'ansietat ve normalment a través d'una sensació de por i una sensació d'anticipació, i normalment té unes conseqüències més a nivell cognitiu, físics, a nivell de conducta inclús, i hem d'intentar entendre una mica millor per veure una mica com ens afecta, com podem intentar, més que controlar-la, gestionar-la.
1: Estava pensant, sentir por és bastant natural. És a dir, que l'ansietat no sempre és patològica, o sí?
3: No, no sempre és patològica. Al final hem acabat com volent culpabilitzar sempre el missatger, i és com quan es ve una multa certificada, doncs voler culpar el carter que ens porta la carta, no? El que passa és que moltes vegades posem l'enfocament a l'ansietat perquè és una mica el que podem intentar treballar. Hem de veure aquesta ansietat, doncs, en quin context apareix, com ens afecta, si ens afecta el dia a dia, la funcionalitat, i no sempre és patològica.
1: Clar, jo de vegades, jo he començat dient allò, l'estrès del dia a dia en genera ansietat. És cert, l'estrès pot ser allò...
3: Al final, sí.
1: Una causa?
3: Sí, l'estrès crònic, més parlar una mica més adequadament, pot acabar generant símptomes d'ansietat, perquè al final l'estrès és un recurs del cos d'afrontament, en aquest sentit, no? Si, per exemple, jo fos la primera vegada que vingués a la ràdio, doncs seria normal que jo em sentís una mica inquiet, una mica incòmode, no? No és el meu àmbit normalment d'actuació, però més o menys vinc, ho puc fer, i llavors aquest estrès baixa. L'ansietat té més a veure amb una anticipació d'una cosa que no podré afrontar. I per això té més a veure amb la por. Què passarà si vaig a la ràdio i em quedo trabat i no puc parlar i tothom m'està mirant i em detalla la connexió o el que sigui? Totes aquestes pors que van apareixent acaben donant una resposta que en el cos és el que sentim com a símptomes d'ansietat.
1: Llavors, dèiem allò, l'ansietat per si no és patològica, però quan no ens impedeix allò desenvolupar el nostre dia a dia, és quan comença a ser un problema. Nosaltres hem vist que hi ha diferents tipus, no?, d'ansietat, no? Allò, hi ha gent que als espais exteriors els genera, doncs, això, por, o al contrari, no?, els espais molt tancats,
3: sí.
1: O els animalons, segons quins animalons, no?, l'aracnofòbia, per exemple.
3: Sí, aquí ja parlem del tema de fòbies, que al final és un, dins del que ja parlem de trastorns d'ansietat, és un dels trastorns d'ansietat més habituals, que són el tema de fòbies, que és com una reacció de por desmesurada a alguna situació, estímul, event específic, que genera una sèrie de conseqüències, com a mena acaba sent l'evitació completa d'aquesta situació, de trobar-me o de poder trobar-me amb aquest estímul, normalment, no? Si és una aranya, doncs, evidentment, a poc que vegi una aranya o pensi en veure una aranya, em genera una por com, al millor, tu pots veure i dir, ui, quin fàstic, no, una aranya. No, no, una por que et genera una conducta d'evitació, uns símptomes d'agobiament i pot generar unes problemàtiques bastant severes.
1: Evidentment, segons quines situacions, no, et poden generar, no sé si por, però sí que aquesta angoixa, el quedar-te sense feina, per exemple, el que et comuniquin un diagnòstic mèdic no massa favorable,
3: Evidentment,
1: el viure una pèrdua.
3: Evidentment, hem d'entendre que moltes vegades hi ha situacions que és normal que acabin generant una sensació, aquí potser més de malestar emocional, que moltes vegades es pot anar acompanyat de símptomes d'ansietat, no? Si al final el meu jefe em fot fora, doncs jo què faré? No el podré afrontar, no em trauran la casa, comença a haver una sèrie de pors que acaben generant aquestes sensacions d'ansietat i començo segurament a actuar d'una manera diferent per intentar potser evitar això o no trobar-me en aquesta situació, no? Quan parlaves de les situacions com aquestes dels espais oberts o dels espais tancats, normalment el típic exemple de persona que té por o té una fòbia a viatjar amb el metro, per exemple, en transport públic, és perquè normalment ja ha tingut algun episodi d'ansietat de forma aïllada en aquest espai i ja associa que sempre que vagi en aquest espai tindrà aquest episodi d'ansietat. Està anticipant constantment.
1: Quina sintomatologia dona allò, una situació d'angoixa?
3: Normalment el que sentim és molta inquietud, molta agitació mental, els nostres pensaments van com molt ràpid. Normalment la nostra atenció també es focalitza molt, hi ha com una mica el que diuen visió de túnel, per entendre'ns, es focalitza molt en els meus símptomes, estic com molt hiperalerta, no? A com estic, com em sento, de sobte noto que la respiració potser no... Noto que m'ofego encara que realment no t'estàs ofegant, noto les taquicàrdies, noto potser sudoracions, tremolors... Són tots símptomes que al final el que està fent l'ansietat és donar-nos una activació, perquè com he dit abans, l'ansietat és un missatger, el que passa és que a vegades doncs, el missatge és complicat, i el que està fent és com activar-nos per intentar afrontar la situació. El que passa és que és una activació que moltes vegades és perjudicial en aquell moment.
1: I aquestes emocions que ens genera pot arribar també a treure'ns la sort on, no? Fins i tot allò, una pèrdua de ganes de menjar, a aïllar-te,
3: sí,
1: no? Socialment, allò de dir, ho estic passant tan malament que no...
3: Sí, pensa que moltes vegades, quan hi entra aquesta anticipació, aquesta por, moltes vegades acaba passant que acabem generalitzant del principal problema, l'acabem generalitzant en altres àmbits, no? I una persona que pugui estar passant per atac d'ansietat, quan, per exemple, inicialment va a treballar i passar per al metro... Després, aquella sensació d'agobiament, potser també la nota quan està amb gent. Llavors ja comença a evitar també anar a sortir amb gent. I ja l'ansietat ja apareix quan et diuen escolta, vols sortir avui a prendre un cafè? Doncs ja aquest avís ja et diu escolta, potser si vas, potser et passa, no? I què fem normalment per protecció, el qual és lògic, doncs la conducta més ràpida per poder protegir-nos és... evitar postergar, moltes vegades.
1: Estava pensant quan escoltava l'Eric això, no?, d'evitar, no sé si el tractament és precisament el contrari, afrontar. És a dir, com hem de gestionar aquesta ansietat? Perquè, clar, si l'evitem, al final potser no acabem resolent el problema, no? Ara estic pensant, ella ens està posant l'exemple del metro, per exemple, i jo, doncs, conec gent sobretot el tema de l'ascensor, no? Que diu, no, jo, encara que siguin 12 pisos, pujo a peu, no?
3: Clar, aquí primer diferència entre preferència i habitació, no? Jo puc entendre que algú no vulgui anar a un centre comercial el 24 de desembre a fer una compra, ho puc entendre, però
1: jo
3: sí,
1: també.
3: Però sí, és normal, perquè genera, òbviament, això genera un estrès normal, però si sents que no pots anar i per tant no hi vas, aquí hi ha una habitació, no? Llavors, com es tracta l'ansietat? Primer entendre-la d'on ve i primer entendre una mica què ens vol dir aquest missatge. Quan portem molt de temps amb una càrrega d'ansietat molt elevada i un moment que aquesta associació que deia al principi a vegades la perdem de vista, no? I ja el meu cos m'està avisant constantment. Llavors, primer hem de fer un treball d'entendre d'on ve l'ansietat per poder focalitzar-nos en aquells problemes. I després, com es treballa? Normalment en teràpia psicològica es fa a través de d'exposar-te de forma gradual, amable, sempre ho dic, i de forma repetida aquells estímuls, donant-te com una sensació de que pots afrontar aquestes situacions, no? I sempre t'has de posar com una miqueta fàcil al principi per dir, escolta, potser si has de fer tota la línia vermella de metro de Barcelona de fondo fins a l'altra punta, doncs potser és una mica per començar una
1: mica
3: agosarat, no? Llavors, escolta, potser podem simplement primer apropar-nos al metro, veure una mica com estem i fins quan estiguem tranquils ja després, potser encara que triguem dies, després ja entrem. I això a vegades veu com molt lent a l'avançar, però hem de donar passes petites, però segures, també.
1: Una qüestió. Clar, això d'evitar, no?, o anar-nos enfrontant amb un tema de fòbia, es veu molt clarament, no? Fins i tot també hi ha gent que diu a mi em fa por volar, i hi ha cursos fins i tot que ofereixen les aerolínies per a aquelles persones que tenen aquesta fòbia, però clar, quan són qüestions com situacions viscudes traumàtiques, comunicacions, com dèiem, allò de diagnòstics no massa favorables, això no ho pots, allò, no és un... És a dir, sí que pot generar-te por, evidentment, sí, però no ho pots evitar.
3: No, aquí és on entraríem a valorar si realment la por i l'ansietat que genera és patològica o no patològica. És a dir, evidentment, si tu et fan un diagnòstic a tu, la teva parella, una malaltia més terminal, més que ansietat et generarà un malestar emocional molt gran, no? I pots anticipar i pots tenir pors, no? Igualment, aquí no, a vegades no és exposar-te a res, però sí que a vegades la conducta també canvia. Em començo a preocupar molt més per la persona i això fa que estigui tot el dia a sobre d'ella. I això generalment el que fa és que manté molt la dinàmica d'ansietat, per exemple. Això són punts que es poden treballar. També una mica treballar les idees que tinc sobre el procés d'enfermetat. O sigui, hi ha coses que sí que es poden treballar i que a vegades, directament, el que necessitem a vegades és poder parlar del tema obertament i no tancar-lo com si fos una capsa i ho estic ficant sota l'alfombra, que a vegades tendim a fer-ho, no? Si no parlo d'això és com si no ho veiés. Però el problema segueix aquí. Llavors, no tot es pot afrontar d'una manera tan directa, a lo millor, com una fòbia, que sabem on està el problema, però sí que hem d'intentar entendre-la per veure què ens diu aquest missatge i a partir d'aquí, doncs, què podem treballar d'aquesta por, no?
1: I llavors... Quina mena de treball es fa en aquest cas? Perquè en l'altre era allò de dir, bé, no evita, ves-te'n allò acostumant a afrontar-te de forma paulatina i amable amb tu mateix amb aquesta fòbia. Però en aquests altres casos, de quina manera gestionem?
3: En aquests casos, que són situacions que potser no són tan evidents, generalment, es poden, si són situacions que hauré de passar sí o sí, és a dir, és una situació que tu no podràs canviar, no podràs viure de forma diferent, és a dir, el procés d'enfermetat, realment tu no tens una responsabilitat excepte complir les visites i fer un bon tractament, no? Però si és amb el meu marit, la meva parella, la meva mare, el meu pare, doncs si està fent el que pot fer, igualment encara podem generar alguns símptomes d'ansietat, no? Llavors aquí és quan comença a entrar molt també, que sempre pot estar present, la part més d'autocura, no? Quan tinc aquests símptomes, aquesta afectació, com la intento gestionar? I aquí potser podrien entrar, doncs, eines de relaxació, respiració, coses per treballar no tant el focus de la problemàtica, sinó les conseqüències de la problemàtica, no? En aquell moment. I també, doncs, igualment sempre és important, escolta, dins d'aquest procés, quins passos o quines situacions són les que et generen més ansietat i a partir d'aquí com estem actuant en aquestes situacions. A vegades, sense adonar-nos compte, podem estar sense voler reforçant que l'ansietat segueixi apareixent.
1: Sí. Eric, t'hem presentat perquè ets allò referent de benestar emocional i comunitari d'un centre d'atenció primària, en aquest cas de Camp Antiquet, aquí a Mollet del Vallès. Com es treballa dels centres des de la primària aquesta sintomatologia?
3: Des del centre d'atenció primària el que es treballa normalment són en teràpies grupals, sempre que es treballi des de l'equip d'atenció primària, en teràpies grupals per millorar el benestar emocional i la comprensió dels símptomes de l'ansietat. Normalment, moltes vegades, l'ansietat genera aquesta por perquè tampoc l'acabo d'entendre. Moltes vegades, sobretot en les primeres vegades que la pateixo, no entenc què està passant, dóna la sensació que si tinc un atac d'ansietat sembla que em vaig a morir, no sé com gestionar-ho, ho puc controlar realment, ho puc controlar, hi ha moltes expectatives, moltes coses que desconeixo, no? Llavors, els grups tenen la tendència a intentar facilitar molta informació per donar una mica de tranquil·litat en aquest aspecte, donar certes eines en sentit de relaxació, respiració, certes maneres d'afrontar les situacions d'ansietat, i sobretot perquè entendre l'ansietat i donar un espai on es pugui normalitzar que en el dia a dia d'avui tal qual estem funcionant pot ser normal que apareguin aquests símptomes, genera novament una calma en les pacients també.
1: Has parlat sobretot del tema de la respiració, no? Tècniques de relaxació. No sé si ara sentim molt a parlar del mindfulness i coses d'aquestes, ioga, són pràctiques que ens poden ajudar en la gestió de...
3: Sí, poden ajudar sobretot a la part més d'aquesta que deia autocura, no? Lidiar una mica les conseqüències, i moltes vegades quan aconsegueixo gestionar una mica diferent les conseqüències, puc afrontar des d'un punt de vista diferent la situació d'origen, no? Al final, evidentment, per més que posi una tirita, si jo segueixo donant-me un cop sempre a la mateixa cantonada, la tirita doncs me l'hauré de posar cada dia, no? Llavors hem d'entendre totes les eines que es puguin donar com una eina per poder utilitzar-la en tres moments, estandarditzar-la en el teu dia a dia normalment, que no costa res fer un parell de minutets de respiració al dia, per poder tu orientar-te a lo millor a aquells problemes d'una manera diferent o mantenir-te, mentre que els problemes, doncs, a vegades, si no tens cap tipus de possibilitat d'actuació, doncs van passant també.
1: L'ansietat és un dels trastorns de salut mental més sovintejats que us trobeu? Ho dic jo perquè...
3: És un dels que té més incidència, sí, dels que hi ha més casos nous. També és veritat que, evidentment, aquesta separació entre què és malestar emocional, què és estrès, què és ansietat, és un tema que inclús a la pròpia literatura moltes vegades es pot arribar a confondre i moltes vegades podem pensar que estem tenint una etapa d'ansietat i potser és simplement que hi ha unes certes situacions que hi ha un estrès, que és normal, però... A vegades ja ho identifico com un tema d'ansietat, em començo a preocupar més del que potser hauria de preocupar-me per aquests símptomes, el poso com un eix central del meu dia a dia, no de forma voluntària, sinó simplement perquè em preocupa i és normal, i això acaba fomentant que aquests símptomes continuïn apareixent, no?
1: Perquè l'ansietat està associat, ara quan deies, bé... amb l'obsessió, allò... És un tipus de trastorn també un pèl obsessiu?
3: No, diria... No tant amb l'obsessió, encara que hi ha trastorns que poden tirar cap aquí, però diria més amb l'atenció que li donem, no? Evidentment. Jo sempre dic que amb l'ansietat podem o funcionar una mica a pesar d'ella, o
1: junt amb ella.
3: O juntament amb ella, sí. Juntament amb ella. Llavors, la cosa és que si jo funciono a pesar de l'ansietat, acabaré normalitzant certes situacions perquè encara així puc funcionar. Perquè si no, què passa? Que moltes vegades poden aparèixer certes idees de no puc afrontar això, i si ja tinc al meu cap que no puc afrontar això i funciono amb aquesta idea, ja no provaré a afrontar coses diferents. Ja no provaré a fer-ho de manera diferent i sempre es quedarà aquesta idea a dins. És com una mica un bucle que costa molt sortir, perquè al final sempre es queda enmig una mica el malestar que jo tinc i com no vull passar per aquest malestar.
1: Mm-hmm. Llavors, no sé, deies, bé, és una de les consultes que tenim més sovintejades. No sé si també s'estan donant més casos entre la població jove. O és per un igual, ja, no sé. Bueno, o si hi ha una franja d'edat en què l'ansietat apareix allò de forma més...
3: El que veiem en joves és molta presència de molt malestar emocional, que no té per què sempre tenir la forma d'ansietat, pot tenir també una forma més de tristesa o de certes símptomes, però sí que és veritat que l'ansietat a nivell de diagnòstic està creixent últimament, també en població jove, però també en població adulta, i moltes vegades segons factors o segons situacions que no tenen tant a veure amb un problema de salut mental, com entendríem, com si fos una malaltia que apareix i desapareix, sinó en situacions més estructurals. Escolta, al final és evident que si no arribo a poder pagar la hipoteca, no tinc diners, estic de baixa i la mútua no sé què. Evidentment això generarà unes pors, unes anticipacions que poden acabar complicant inclús altres processos de salut.
1: De fet, t'ho preguntàvem perquè, clar, has dit, amb l'estil de vida que portem avui en dia, no? Això afavoreix precisament aquest tipus de trastorn. Per això ho preguntàvem si precisament l'ansietat era un dels processos que us trobàveu que anava malauradament en augment.
3: Clar, al final, si vivim una situació en la qual tot el nostre dia a dia, que no parem en situació entre família, feina, la feina que sembla una cosa que és totalment intocable, després la família, després les obligacions, després queda un segon pla el que jo em pugui cuidar una mica, no? Al final això generarà, ja en una situació d'estrès puntual, generarà estrès crònic, i aquest estrès crònic segurament després acabarà generant certes pors, anticipacions i una... i possiblement certs símptomes d'ansietat.
1: Clar, jo he comentat allò, és un trastorn de salut mental, l'Eric en deia bé, més de benestar emocional, però no sé si precisament l'ansietat al final pot acabar derivant en un trastorn si no s'aprèn allò a gestionar-la. És a dir, entenc que es pot gestionar, hi ha aquestes eines... però igual una persona es troba en un moment donat que diu, és que no me n'en surto.
3: Sí, sí, pot ser. I a més és que és completament normal que al llarg de la nostra vida qualsevol persona pugui tenir algun atac d'ansietat o situacions que tot li desborda. Tinc ara problemes a la feina, tinc ara problemes a la família, tinc ara problemes de salut. És que tot m'està sortint malament. Llavors porto tot el dia com que em falta inclús l'aire, no?, durant el dia, i el meu cap va a mil tot el dia. Llavors... hem d'entendre primer que de treure una mica la culpabilitat interna des que no sé gestionar això, no? Que molta gent és que vull aprendre a gestionar-ho. Escolta, primer entenem una mica la situació que estàs visquent, sempre la part aquesta amabilitat, i a partir de treure una mica de càrrega teva de sobre, veiem una mica què podem fer pels problemes que tenim. Perquè, evidentment, quan aquesta ansietat, a lo millor una vegada doncs, tinc un problema a la feina, acabo tenint per aquesta sobrecàrrega, quan disputo tenir, deixo a la mesa al meu jefe, i acabo tenint un atac d'ansietat a la feina. Pot ser una cosa aïllada, pot ser que després no torni a passar, però si després, pel que sigui, el meu cos ja està sobreactivat i es posa en modo alerta que sol passar, ja quan surto al carrer i vaig a molta gent, em noto una mica agobiat, el meu cos identifica això, ansietat, començo a estar present, estar atent a això. Ara ja també quan surto. Ara ja quan vaig a comprar hi ha molta cua. Ara ja quan vaig en un embussament comença a haver una afectació de la funcionalitat diària. I aquí és quan diem que ja hi ha una problemàtica, quan hi ha una patologia. El fet de tenir una crisi d'ansietat de forma puntual és una patologia? No té per què acabar sent una patologia. Encara així pot ser lícit que aquí es demani ajuda per poder entendre-ho? Sí, evidentment que sí.
1: Amb el dibuix que ens ha fet l'Eric, a mi m'ha vingut al cap allò, una pel·lícula, em sembla que es deia Dies de fúria, que és allò que quan ja t'entren ganes allò d'engegar-ho tot, no? Perquè no tenen surts, i és veritat que també hi ha persones allò que dius és que realment a la vida vas anar trepitjant, no? I trepitjant precisament allò en coses que no són gens agradable i que és difícil en sortir-se'n, no? Sí. A mi m'agrada l'Eric, sempre ens diu hem de ser amables amb nosaltres mateixos.
3: Bueno, que és de les primeres coses que sempre es diu, no? És que no sé gestionar-ho, no sé tolerar-ho, no sé... Escolta, és que potser és normal que no sàpiga gestionar-ho, no som robots, no? Evidentment les coses et fan mal. I moltes vegades el problema és l'expectativa que tinc en poder gestionar aquestes coses. Jo, evidentment, si tinc problemes a la feina, a la salut, a casa, o qualsevol problema que tinc individualment, poden ser suficients perquè jo em senti desbordat. I això no és una patologia. El que passa és que després, al meu cap també, quan està en aquesta tendència més una mica més negativa, doncs solen aparèixer certes idees, certs pensaments, no? Hauria de saber gestionar-ho, no sóc forta, sóc dèbil... Totes aquestes idees que ens han inculcat sempre de has de tirar cap endavant, que és, això ve molt la part d'educació, doncs al final doncs, tendim a intentar o a creure que podem abarcar més del que en realitat podem. I som molt capaços de tirar problemes endavant. Però quan poso la focalització, on la puc posar? No tant en el que jo sàpiga no gestionar-ho, el que em senti malament o no, perquè això pot ser el millor inevitable, però encara que em senti malament, què puc fer amb la situació que tinc? I si no puc fer res amb aquesta situació, com em cuido una miqueta per intentar pal·liar una mica les conseqüències?
1: Vaja, que els supermans i les superwomans són de l'àmbit de la ficció, de les pel·lícules, però en el dia a dia som humans i que, per tant, ens hem de permetre també doncs, caure, tornar-nos a aixecar i equivocar-nos, no?
3: Sí, perquè hi ha molta problemàtica, sobretot que ve d'aquesta part, no? De no permetre'm el caure, no permetre'm el poder estar de baixa per un tema ansietat, no permetre'm el que no pugui arribar a totes les tasques de casa, de la feina, de la família. I això és el que, clar, no acabo arribant, se m'han acumulat les tasques, quan potser és que des del principi hi havia un problema en què tinc masses fronts oberts. I potser, potser algun el puc canviar, reduir, no fer-ho perquè potser no vull o no tinc ganes de fer-ho i és totalment lícit.
1: Doncs si us trobeu en una situació d'aquesta mena, que sapigueu que parlant amb el vostre metgessa o metge de capçalera, amb la vostra infermera de referència, també podeu sol·licitar jo el suport dels referents de benestar emocional i comunitari. També això en aquestes trobades grupals, que de vegades el fet de sentir-te acompanyat, no?, per persones que viuen una situació similar també ajuda a sortir-se'n.
3: Ajuda molt perquè treure aquesta càrrega de soc jo qui ho estic fent malament. I que moltes vegades no és veritat, és simplement vius de la manera que pots i amb el que pots, i ja està.
1: Doncs Eric Espósito Sanz, com dèiem, referent de benestar emocional i comunitari del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, un dels centres i, per tant, un dels professionals de l'Institut Català de la Salut. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
3: A vosaltres.
1: Fins la propera.
3: Adéu-siau.

Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans.

0: Surt de la rutina amb Cabidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
1: Convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Activats diversos avisos de protecció civil per fortes tempestes aquest dijous a gairebé tot Catalunya. En molts casos es podran superar els 40 litres en mitja hora i també podrà caure pedra i calamar-se. L'alerta abarca sobretot l'interior i el litoral i prelitoral central, però podrà ploure arreu del territori. El període de més activitat s'allargarà fins a les 6 de la tarda, però també arribarà fins a la mitjanit. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
2: Demanem aquesta vigilància amb les activitats de l'exterior, vigilància també amb la conducció.

0: precaució amb tot allò que fem a fora, informem-nos bé, mirem quina és la meteorologia que tenim a la zona on estem i també d'allà on volem anar, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits, i per tant tot això quan estem a l'exterior ho hem de vigilar.
1: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Hola, què tal? Pendents d'aquestes hores del migdia, de l'inici de les precipitacions que tenen lloc sobretot al Pirineu i que de cara a les properes hores s'aniran desplaçant cap al sud, agafant comarques de Lleida, del Prepirineu, de Girona i també de la Catalunya central. I a la segona part de la tarda aquests ruixats acabaran arribant a les comarques de Barcelona o on a la mateixa ciutat de Barcelona ja arribaran molt més desgastades. I a primeres hores de la nit podrem veure alguna precipitació ja molt més desgastada també al prelitoral i litoral tarragoní, quedant més al marge a l'Alt Empordà i també a les Terres de l'Ebre. Tots aquests ruixats que s'ubiquin sobretot a l'interior de Catalunya haurem d'estar molt pendents perquè podran descarregar molta intensitat amb fortes ventades, acompanyats també de calamarsa o pedra, i que localment podran deixar registres de precipitació molt i molt destacat. Per tant, molta precaució a les properes hores perquè es presenta una tarda realment complicada. Ho anirem seguint aquí a la xarxa, que tingueu molt bona tarda.
1: És dijous 6 d'agost de 2026, tenim més titulars, oberta la nova convocatòria d'ajuts a ens locals per a franges de protecció contra incendis forestals, Marc Pijoan.
3: En aquesta ocasió el govern ha decidit ampliar els terminis tant per presentar sol·licituds com per executar les actuacions. En total ofereix 15 milions d'euros.
1: Atenció, nou desallotjament de veïns ara a Trinitat Vella per unes vibracions que haurien estat provocades per uns treballs de DIF.
3: Els veïns, una vuitantena en total, han pogut però tornar ja a casa seva un cop comprovat que els edificis no patien cap dany important. L'Ajuntament de Barcelona diu que la màquina compactadora que treballa en superfície a les obres de la R2 ha estat paralitzada. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'habitatge.
4: Exigim a EDIF que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
1: Més coses, nova polèmica al Departament d'Educació.
3: Que ha admès errades de càlcul a la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos. Responsables de la conselleria ja han anunciat una nova llista ben aviat.
1: I Catalunya arriba ja als 8,23 milions d'habitants.
3: Una xifra que representa gairebé un 1% més que ara fa un any, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut d'Estadística. Del total, una de cada quatre persones són nascudes a l'estranger, 90.000 més que el juliol del 2025.
1: I Girona desallotja 25 persones de l'antiga fàbrica Simón.
3: L'Ajuntament diu que ha ofert recursos a les persones que hi pernoctaven i que Drets Socials té estudis de cada cas. Després de l'operatiu, el consistori ha lliurat ja l'espai al govern perquè aixequi el futur Institut Ermessenda.
1: Cultura, Frederic Amat comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8.
3: La proposta es pot veure a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, on l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre amb personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz.
1: Esport, Joel Gómez, Martina Fernández ha estat presentada com a nova jugadora del Barça.
5: Ja fa setmanes que es va anunciar la seva arribada, però fins avui no ha estat presentada. La defensa central catalana torna al club de la seva vida després d'una temporada i mitja de creixement i consolidació a l'Everton anglès.
1: El control de so avui el nostre company Lluís Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i el Barguell. Passen 4 minuts de les dues.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dijous. Protecció Civil que ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia i fins a la mitjanit a pràcticament tot el país. Un cop més demana prudència i precaució a la població, sobretot en zones de rieres. Irene Segalés, bon dia.
7: Bon dia. Crida a la prudència per part de Protecció Civil per les precipitacions intenses que s'iniciaran aquest migdia al Pirineu, especialment al sector occidental, i al llarg de la tarda s'aniran estenent per gran part de Catalunya. Segons el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, les precipitacions intenses de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts poden caure a qualsevol punt de Catalunya, i a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i la Catalunya central poden registrar-se intensitats de més de 90 litres en 3 hores fins a mitja tarda.
8: Atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent com poden ser pedregades de grans diàmetres o ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
7: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat en un grau 4 de 6 i com ha explicat la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, cal extremar la prudència en les activitats a l'aire lliure, en la conducció i a rius i rieres.
0: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits. També poden haver-hi increments en alguns llocs al llarg de les lleres dels rius, sobretot en aquelles zones que tenen, doncs, són zones inundables, amb guals, amb passos.
7: És previst que aquest episodi de pluges intenses generalitzades s'allargui fins a mitjanit, especialment a les comarques de l'interior de Tarragona i Lleida.
1: I per tant, justament d'inundacions, l'Ajuntament de Palamós ha licitat la redacció d'un projecte per assegurar la riera Aubi davant el risc de creixements futurs. L'actuació té com a finalitat prioritària protegir d'aquest risc els terrenys on es construirà el futur Hospital Comarcal Nou. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
9: El projecte que es redacta ara afecta tot el tram de la riera Aubi entre el límit de Palamós i Mont-ras i la desembocadura al mar. El gener passat, el desbordament d'aquest curs amb el temporal Harry va causar molts danys a la depuradora d'aigües residuals. Ara es tracta de fer un projecte d'obres que asseguri els marges de la riera davant la futura construcció de l'Hospital Comarcal Nou al costat del barri palamosí d'Esplà. La regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palamós, Laura Lafarga, explica que es volen curar en salut malgrat el risc d'inundació és limitat.
10: Realment, quan es fan els estudis d'inundabilitat de la zona de l'hospital, el que es conclou és que si aixequem 40 centímetres al nivell ja no hi ha problemes d'inundabilitat, però tot i així creiem que és important poder garantir-ho al 200% si cal.
9: En paral·lel, l'Ajuntament de Palamós ha posat en concurs públic la redacció d'un segon projecte d'obres hidràuliques. En aquest cas es tracta de separar les xarxes d'aigües pluvials i residuals en tot l'eix urbà que històricament havia ocupat la llera de la riera Aubi. Es tracta de treure potencial d'inundació al front marítim de la vila.
1: I pel que fa als incendis, els ens locals, us ho diem en titulars, ja poden optar des d'avui mateix els ajuts per mantenir o crear franges de protecció contra incendis forestals. La convocatòria arriba en aquesta ocasió als 15 milions d'euros.
3: Els ajuts són per finançar les actuacions necessàries per comptar amb franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis de població i urbanitzacions.
1: El govern ha ampliat tant els terminis per presentar les sol·licituds com per executar les actuacions subvencionades una demanda dels ens locals.
3: El temps per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos i el d'execució s'allarga fins al 14 de juny del 2028 i es pot justificar fins al 15 de setembre.
1: I els bombers d'Olot reconeixen que les possibilitats d'incendi a la Garrotxa són moderades i que el canvi climàtic ha fet canviar les estratègies per atacar aquests fenòmens. Des del 2023 treballen amb una taula de foc per veure com atacar cada incendi sense posar en risc cap espècie. Olot FM, Francesc Fernández.
11: Després de la multitud d'incendis que s'han sofert en diferents punts del país durant aquest estiu, els bombers d'Olot destaquen la comarca de la Garrotxa com a una de les que té menys risc d'incendis segons el mapa Alfa. El sergent dels bombers d'Olot, Josep Ferrés, ens explica com es treballa en el supòsit que hi hagi un incendi forestal a la nostra comarca.
12: Vull dir que ja des del 2023 s'està treballant amb la taula de foc, amb el pla estratègic d'incendis de l'Alta Garrotxa, on hi ha tota una sèrie d'actors des de Forest de la Generalitat, enginyers, Consell Comarcal, Consorci d'Alta Garrotxa, bombers, Mossos, agents rurals, ajuntaments, etcètera, etcètera. No, sí, són molta gent. En el qual s'està gestionant el que és l'Alta Garrotxa, perquè en cas d'incendi, com que és una zona molt abrupta i de difícil accés, no podem anar a fer un atac directe nosaltres a l'Alta Garrotxa. El que fem és intentar conduir l'incendi fins a un punt estratègic.
11: En aquesta taula s'estudia quina és la millor via per atacar el foc sense posar en risc a les espècies protegides.
1: I parlant d'incendis, els bombers han estabilitzat aquest dijous al migdia l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, iniciat divendres passat per un llamp.
3: El cos permanent ha activat un helicòpter bombarder que treballarà des de l'aire i monitoritzarà l'incendi a l'espera de possibles precipitacions durant la tarda.
6: Notícies en xarxa.
1: 6 minuts i arribem a un quart de 3 de la tarda. A la ciutat de Barcelona, una vuitantena de veïns de Trinitat Vella han estat desallotjats aquesta matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona, de l'R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia Jordi Valls ha demanat a l'empresa que els replantegi per minimitzar les afectacions al veïnat Arnau Vidal.
13: Al voltant de les 3 de la matinada, els veïns del carrer Pérez del Pulgar han notat unes vibracions a casa i han alertat els bombers, que han activat un dispositiu per desallotjar-los. Com que no han trobat cap dany a la finca, la 75-103, els veïns han pogut tornar a casa. El tinent d'alcaldia Jordi Valls ha aclarit aquest matí que les vibracions estan relacionades amb treballs que Adif du a terme per compactar terraplens per un desviament provisional d'ús ferroviari, concretament dins el túnel del Nus de la Trinitat. Tot i que la compactadora s'ha paralitzat, Valls ha demanat a l'empresa que replantegi aquests treballs.
4: Exigim a Adif que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
13: Adif està analitzant la situació per reprendre els treballs quan sigui possible i segur i està adoptant mesures per no molestar els veïns.
1: I l'Institut Català de Finances finança amb 4 milions d'euros la construcció de nous parcs solars a Catalunya. Un estarà a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, i un altre a Gallifa, al Vallès Occidental. Ràdio Caldes, Xavi Sala.
14: Els dos grans parcs solars que es construiran amb aquests 4 milions d'euros sumaran en total una potència pic de 8,2 megawatts, que és més o menys el que consumeixen en un any 3.500 cases. El més gran serà el de Gallifa, a la zona de Cabanyelles, amb 4,4 megawatts. El projecte, en aquest cas, també preveu incorporar un sistema d'emmagatzematge d'energia. Pel que fa al de Caldes, serà un sistema híbrid. Una part de l'electricitat es comercialitzarà directament a empreses i veïns de la zona i l'excedent es vendrà al mercat elèctric general. El conseller delegat d'Electra Caldense Group, Oriol Xalabarder, destaca la importància d'aquests projectes en un moment en què, diu, el mercat penalitza la generació fotovoltaica. Són declaracions a Ràdio Caldes.
15: I ens donaran impuls, sobretot, a poder vendre amb autoconsum tant a la ciutadania de Caldes, Sant Feliu, Vigues, Sant Benat, Palau, Lliçà, tant per part de domèstic com per part de serveis, que tenen més dificultat d'arribar a autoconsum, i també venirà d'estat destinat a autoconsum per indústria.
14: Tots dos projectes són complementaris i formen part del procés d'expansió d'aquesta empresa vallesana.
1: I ja que parlem del sol, els 6 punts recomanats per veure l'eclipsi a Tarragona comptaran amb un dispositiu de seguretat, hi haurà lavabos i l'Ajuntament repartirà unes 20.000 ulleres homologades entre la població que encara no en disposi.
3: El fenomen mobilitzarà a milers de persones i la Marina Port Tarraco, que n'aplegarà fins a 20.000, en serà l'epicentre.
1: Avui s'han presentat aquestes dades. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
16: L'Ajuntament de Tarragona ha presentat el dispositiu de seguretat i de mobilitat que ha preparat de cara al 12 d'agost. Involucrarà una quarantena d'efectius de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra, Policia Portuària, voluntaris de Protecció Civil i Seguretat Privada. El conseller de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, afirma que estan preparats per gestionar l'important volum de gent que vindrà, però que són incapaços de preveure perquè no hi ha antecedents per fets similars per poder-ho comparar. Fa una crida a la ciutadania a veure l'eclipsi des de casa i, si s'opta per fer-ho de manera col·lectiva, anar-hi a peu o amb transport públic i, sobretot, amb antelació.
17: Si no ho planifiquem, és probable que no paguem l'eclipsi. Hi poden haver congestions de viàries, hi poden haver tensions en la mobilitat, per tant, planifiquem bé.
16: Als punts d'observació hi haurà lavabos i es repartiran ulleres homologades a última hora.
1: I vinculat amb l'eclipsi, durant segles la desaparició del sol en ple dia va alimentar pors i llegendes i interpretacions sobrenaturals. Els nostres companys de 21 Ràdio ens en parlen en la següent crònica, Leida Baz.
18: Un eclipsi és una perfecta alineació entre el Sol, la Lluna i la Terra. Però els mites van néixer al voltant dels eclipsis, encara formen part de la nostra història, i tots solien girar al voltant dels mals presagis. Emili Samper és professor de Filologia Catalana de la URB.
19: Històricament han estat sempre els eclipsis també senyals presagis d'epidèmies, guerra, i sempre associats habitualment amb algun fenomen fatídic, alguna mala estrogança, no? Algun fenomen sempre d'un punt de vista negatiu.
18: Els eclipsis inclús han servit per aturar guerres com el que va succeir el 585 abans de Crist, com ens explica Jesús Carruesco, professor de Filologia Clàssica de la URB.
20: Ens el relata l'historiador grec Heròdot i és un eclipsi que va passar el 585 abans de Crist enmig d'una guerra, una batalla, els medes contra els lidis. Tothom va quedar tan sorprès per aquest eclipsi que van parar la batalla immediatament i no només això, sinó que quan l'eclipsi van passar es van afanyar a fer les paus.
18: Ara és cert que no creem nous mites ni llegendes i potser d'aquí uns anys no recordarem exactament on érem ni quina hora marcava el rellotge, però recordarem haver mirat tots en la mateixa direcció.
1: En punt un quart de tres, més notícies. Us ho dèiem en titulars. El Departament d'Educació ha admès errades de càlcul en la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos i ha anunciat una nova llista ben aviat.
3: Fons de la Conselleria ho han assegurat després que la Intersindical publiqués un comunicat en què denunciava el desordre administratiu en el concurs de trasllats del personal educador d'educació especial i del personal tècnic d'integració social i lamentava el despropòsit en la baremació provisional.
1: I més polèmiques, l'Oficina Antifrau de Catalunya ha obert un expedient a l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per la contractació d'una filla seva com a agent de la policia local del municipi.
3: Antifrau ha iniciat la fase d'instrucció per comprovar si s'ha complert alguna normativa administrativa o fins i tot hi ha algun tipus de delicte. La polèmica va esclatar la setmana passada després que l'alcaldessa anunciés al ple que la seva filla gran s'incorporava al cos de policia local de manera interina.
1: I us ho dèiem, en titulars, Catalunya ha assolit els 8,23 milions d'habitants a 1 de juliol i ha guanyat 72.150 residents durant l'últim any, un increment proper a 1%, segons dades provisionals de l'enquesta contínua de població.
3: Pel que fa a l'any en curs, des del gener Catalunya ha guanyat gairebé 32.000 habitants, un 0,38% més. Una vegada més, el creixement és degut a l'arribada de població estrangera, que en un any ha augmentat en 90.000 persones.
1: Així, actualment viuen a Catalunya 2,16 milions de nascuts fora de l'Estat, el 26,2% de la població.
3: I el conjunt de l'Estat de població arriba ja als 49,8 milions.
1: I ens situem ara a Girona, que desallotja amb 25 persones de l'antiga fàbrica Simón i lliura les claus a la Generalitat per fer-hi el futur Institut Ermessenda. Girona FM, Pau Villafañe.
21: L'operatiu, format per policia municipal, Mossos d'Esquadra i serveis socials de l'Ajuntament, s'ha fet aquest dijous al matí després que un jutge autoritzés el desallotjament i donés a l'Ajuntament de marge fins al proper 8 d'agost per executar-lo. Serveis socials feia 2 mesos que treballava sobre el terreny visitant setmanalment la nau per valorar cas per cas la situació de cada persona. Sílvia Liu és l'alcaldessa accidental de Girona.
22: Bé, nosaltres el que hem fet ha estat augmentar o reforçar aquests serveis perquè puguin, en aquest sentit, poder fer aquesta pernocta qui ho necessiti, i a partir d'aquí, repeteixo, serveis socials té individualitzat cas a cas i, per tant, fer el seguiment per veure quines possibilitats tenen i, en qualsevol cas, garantir això. Garantir bé recursos també, demanem, com sempre, més recursos a nivell de sense sostre a totes les entitats, però bé, en qualsevol cas, avui hem fet aquesta gestió.
21: A partir d'ara és la Generalitat qui es farà càrrec de l'edifici i qui haurà de decidir les mesures per evitar que torni a ser ocupat, mentre que la seguretat de l'immoble passa a mans dels Mossos d'Esquadra.
1: 12 minuts, ja arribem a 2:45, i l'Ajuntament de Manlleu ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per reclamar més efectius policials, una comissaria dels Mossos d'Esquadra a la ciutat i una justícia més àgil.
3: La iniciativa també expressa el suport als cossos de seguretat i d'emergències davant l'increment de les agressions i els episodis de multireincidència.
1: És una crònica d'Eloi Rubio des de Ràdio Manlleu.
23: L'Ajuntament de Manlleu ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per reclamar més recursos en matèria de seguretat a Manlleu i a la comarca d'Osona. El manifest expressa el suport als cossos de seguretat i d'emergències, rebutja les agressions, amenaces i intimidacions contra aquests professionals i reclama mesures per reforçar la seguretat i millorar la resposta dels serveis públics. Segons el consistori, la iniciativa respon a l'augment dels robatoris, furts i ocupacions registrats a la comarca, així com al dèficit d'efectius policials. Entre les principals demandes hi ha l'increment de recursos humans i materials, la construcció d'una comissaria de Mossos d'Esquadra a Manlleu i més inversions per agilitzar el funcionament de la justícia. Arnau Rovira, alcalde de Manlleu, explica quins són els principals objectius d'aquesta campanya.
24: Volem milers de signatures per reclamar més seguretat, tant per la nostra ciutat com també per la comarca d'Osona. Això no és una campanya política, sinó que el que volem fer és fer sentir aquest clam, aquesta reclamació, amb més força que mai a la Generalitat de Catalunya.
23: La campanya ja està en marxa i una cinquantena de comerços locals s'han adherit com a punt de recollida de signatures.
1: I Amposta dona per finalitzat el projecte de sostenibilitat turística finançat amb fons europeus amb la rehabilitació de les cases del castell. Amposta Ràdio, Jordi Galó.
25: Els sons mariners de les Havaneres donaran aquest divendres el tret de sortir del cap de setmana central de la festa de la Germandat d'Ocasa.
1: Esto es... El grup Cançons de Taverna Marina... Aquesta no és la crònica que us dèiem, aquesta crònica ens arriba dels nostres companys de Ràdio Ripoll, en concret de la Judit Espert, i parla que després de la xerrada de presentació de la nova estació meteorològica, que ha servit com a tret inaugural de la Festa de la Germandat, Ogassa gaudirà a partir d'aquest dijous dels actes més propis d'aquesta celebració. I ara us hem de dir que la indicació geogràfica protegida, Poma de Girona, ens situem a la Costa Brava, ha celebrat avui, aquest dijous, l'acte de la primera ploma 2026 a Canet de la Tallada. Es preveu una collita superior a les 100.000 tones per aquesta temporada, un 30% més que l'any passat i un 16% més que la mitjana dels últims anys. És una crònica de televisió de la Costa Brava, de la nostra companya Laio Campos. Sembla ser que tampoc és possible escoltar aquesta crònica. En tot cas, 10 minuts i arribem a 2:15 de la tarda. Arriba el temps de la cultura en aquest informatiu. I per parlar de Frederic Amat, que comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8 a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre amb personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz, David Navarro.
0: 8 fa referència a l'infinit i alhora a un reduït grup d'escriptors amb qui Frederic Amat ha col·laborat durant la seva carrera.
2: És tota una constel·lació a la qual jo soc missatger. No és que vulgui fer aquesta catarata, no. Són amics, escriptors, que per mi han sigut m'han donat de menjar. M'han donat de menjar, el millor menjar, que és l'amistat i la paraula.
0: A la mostra hi trobem des de serigrafies a llibres o fins i tot maquetes del film El Aullido, que va fer en col·laboració amb Guillermo Cabrera Infante.
2: Amb aquesta constel·lació de 8 escriptors, cadascú és un món. És dir, hi ha, evidentment, una cal·ligrafia, un film del missatger, que és present, però que no és uniforme. A cadascú hi ha un registre diferent, perquè la interlocució és molt diferent.
0: També hi ha lloc per una creació feta amb motiu de l'exposició, el film Al Filo, creat amb la poeta i filòsofa Chantal Maillart.
1: Gràcies, David. 8 minuts i 2:15, i arribarem als esports amb música. Dijous, farcit de propostes musicals als diferents festivals arreu de Catalunya. Començarem amb els Laxambus, que actuen avui a la Costa Brava. La formació catalana serà la protagonista del dia al festival Jardins de Caproig.
3: Laxambus tornen als escenaris amb la seva formació històrica per celebrar el 40è aniversari de la seva primera actuació, que va tenir lloc el 1986.
1: I ara Malikian serà el protagonista aquest dijous a Sitges.
3: El violinista libanès que fusiona la música clàssica amb el jazz o el flamenc farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al Festival de Terramar.
5: Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar.
1: I més propostes, Los Delincuentes passaran per la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
5: Y yo lo hago pa notarme en el fresquito.
3: El grup celebra els 25 anys de la publicació del seu disc debut, El Sentimiento Garrapatero que nos trae las flores, que els va portar a aconseguir el disc d'or.
7: Secreto a voces, el error que ni tú reconoces.
1: I arribarem als esports amb la veu de la jove Valeria Castro. Sonarà avui al Festival de Cambrils.
3: Valeria Castro, una de les veus més destacades del moment, actuarà al Parc del Pinaret amb la gira del seu segon disc, El cos després de tot.
1: Doncs com dèiem, amb Valeria Castro arribem als esports. Porta un dia més el Joel Gomis. Bon dia, Joel. Nova presentació del Barça, en aquest cas la central catalana Martina Fernández.
8: Bon dia, Jordi. Si ahir era el torn de Caroline Nicoli, avui Martina Fernández ha agafat el relleu a la futbolista brasilera i ha estat presentada com a jugadora del primer equip blaugrana. Fernández ha tornat a casa després d'un any i mig a l'Everton anglès i ha signat fins al 2029. La defensa catalana s'ha mostrat contenta de tornar al Barça.
4: Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, el millor club del món, i estic molt, molt feliç. Crec que he crescut molt com a futbolista i també, sobretot, com a persona, i he valorat molt tot el que tenia aquí i ara sóc encara més feliç de tornar.
8: En futbol masculí, el davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta, que es va fer durant l'amistós contra el Middlesbrough. Com és habitual en aquests processos, l'evolució del futbolista determinarà els terminis de recuperació i de reincorporació amb l'equip. Encara en futbol, la Unió Esportiva Sant Andreu és el tercer semifinalista del torneig d'històrics, després que el conjunt quadribarrat superés l'Horta i el Martinenc. Jaume Tovar és davanter del Sant Andreu.
6: La veritat que els dos equips han passat les coses molt, molt difícils, però bueno, nosaltres també sabíem que havíem de donar-ho tot per poder treure el millor resultat possible i poder passar a la següent eliminatòria, i bueno, molt contents amb la feina de l'equip.
8: Avui, últim triangular entre l'Europa, el Vilanova i el Prat. Si guanyen els de la Vila de Gràcia, dissabte hi hauria el primer derbi de la temporada entre el Sant Andreu i l'Europa. En handbol, el Freiking Granollers ha tornat a la feina després de les vacances i afronta una temporada exigent amb una nova participació a la Lliga Europea de l'EHF. Tot plegat després d'un estiu sense canvis a la plantilla. Antonio Rama és l'entrenador del Granollers.
9: Aquesta temporada és il·lusionant per això, no? Perquè penso que hem d'intentar construir d'un equip ja fet i intentar millorar i seguir evolucionant amb un equip que és una mica més madur i que intentarem que sigui més regular que l'any passat.
8: En bàsquet, Marc Hughes canvia el FIAC Girona per l'Ilerna Lleida, on ja va jugar el curs 21-22, i la Sisa Joventut ha incorporat el base escorta Boogie Ellis, del Dubai Basketball, un Dubai que ha fitxat el GEC jugador del Barça, Toko Shengelia, que ha marxat del club blaugrana després de pagar la clàusula de rescisió per desvincular-se de l'entitat. En ciclisme, Paula Blasi va perdre 2 minuts i 19 segons amb la líder del Tour, Marlène Reuser, del Movistar, i és desena de la General a 3 minuts i 51 segons de la Mallot Croc. Avui, Jordi, sisena etapa de 153 quilòmetres entre Montbrinson i Tournon-sur-Rhône.
1: Gràcies, Joel. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de 3 de la tarda.

0: cargar piernas, cargar oxígeno, trabajar a gusto.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
1: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
4: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Sabies que...
1: Per què no es pot esternudar amb els ulls oberts? El cervell envia un senyal a les parpelles perquè es tanquin automàticament durant l'esternut com a acte reflex. Aquest procés evita que els ulls entren en contacte amb els microorganismes que són rebutjats, impedint possibles infeccions. L'esternut és un mecanisme de protecció del cos humà que permet expulsar els elements estranys que entren al nas abans que puguin arribar a les vies respiratòries i pulmons. El moviment muscular comença amb un pessigolleig. Després, el diafragma baixa, inspirant una gran quantitat d'aire que després exhala a una alta velocitat. Poden arribar fins als 150 km per hora i arribant a una distància de 6 metres.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Molt bon dia, són 2:15.
4: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
3: Activats diversos avisos de protecció civil per fortes tempestes aquest dijous a gairebé tot Catalunya. En molts casos es podran superar els 40 litres en només mitja hora i també podrà caure pedra i calamar-se. L'alerta abarca sobretot l'interior i el litoral i prelitoral central, però podrà ploure arreu del territori. El període de més activitat s'allargarà fins a les 6 de la tarda, tot i que pot ploure fins a la mitjanit. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
5: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora. Informem-nos bé, mirem quina és la meteorologia que tenim a la zona on estem i també d'allà on volem anar, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits, i per tant tot això quan estem a l'exterior ho hem de vigilar.
3: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
6: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia de l'inici de les precipitacions que tenen lloc sobretot al Pirineu i que de cara a les properes hores s'aniran desplaçant cap al sud, agafant comarques de Lleida, del Prepirineu, de Girona i també de la Catalunya central. I a la segona part de la tarda aquests ruixats acabaran arribant a les comarques de Barcelona o on a la mateixa ciutat de Barcelona ja arribaran molt més desgastades. I a primeres hores de la nit podrem veure alguna precipitació ja molt més desgastada també al prelitoral i litoral tarragoní, quedant més al marge a l'Alt Empordà i també a les Terres de l'Ebre. Tots aquests ruixats que s'ubiquin sobretot a l'interior de Catalunya haurem d'estar molt pendents perquè podran descarregar molta intensitat amb fortes ventades acompanyats també de calamar-se o pedra i que localment podran deixar registres de precipitació molt i molt destacat. Per tant, molta precaució a les properes hores perquè es presenta una tarda realment complicada. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
3: És dijous 6 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Oberta la nova convocatòria d'ajuts a ens locals per a franges de protecció contra incendis forestals. Marc Pijoan.
7: En aquesta ocasió el govern ha decidit ampliar els terminis tant per presentar sol·licituds com per executar les actuacions. En total ofereix 15 milions d'euros.
3: I nou desallotjament aquesta matinada de veïns, ara a Trinitat Vella, per unes vibracions que haurien estat provocades per uns treballs de DIF.
7: Els veïns, una vuitantena en total, han pogut però tornar ja a casa seva, un cop comprovat que els edificis no patien cap dany important. L'Ajuntament de Barcelona diu que la màquina compactadora que treballa en superfície a les obres de la R2 ha estat paralitzada. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'habitatge.
8: Exigim a DIF que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
3: I nova polèmica al Departament d'Educació,
7: que ha admès errades de càlcul a la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos. Responsables de la conselleria ja han anunciat una nova llista ben aviat.
3: Cultura. Frederic Amat comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8.
7: La proposta es pot veure a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, on l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre amb personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz.
3: Esports. Joel Gomis. Martina Fernández ha estat presentada ja com a nova jugadora del Barça.
9: Ja fa setmanes que es va anunciar la seva arribada, però fins avui no ha estat presentada. La defensa central catalana torna al club de la seva vida després d'una temporada i mitja de creixement i consolidació a l'Everton anglès.
3: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Albert Güell, passen 4 minuts gairebé de 2:15.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: És la nostra portada d'aquest dijous. Protecció Civil, que ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia fins a la mitjanit a pràcticament tot el país. Un cop més demana prudència i precaució a la població, sobretot en zones de Riera. Irene Sagalés, bon dia.
0: bon dia. Crida a la prudència per part de Protecció Civil per les precipitacions intenses que s'iniciaran aquest migdia al Pirineu, especialment al sector occidental, i al llarg de la tarda s'aniran estenent per gran part de Catalunya. Segons el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, les precipitacions intenses de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts poden caure a qualsevol punt de Catalunya, i a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i la Catalunya Central poden registrar-se intensitats de més de 90 litres en 3 hores fins a mitja tarda.
10: Atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent com poden ser pedregades de grans diàmetres o ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
0: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat en un grau 4 de 6 i, com ha explicat la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, cal extremar la prudència en les activitats a l'aire lliure, en la conducció i a rius i rieres.
5: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits. També poden haver-hi increments en alguns llocs al llarg de les lleres dels rius, sobretot en aquelles zones que tenen, doncs, són zones inundables, amb guals, amb passos.
0: És previst que aquest episodi de pluges intenses generalitzades s'allargui fins a mitjanit, especialment a les comarques de l'interior de Tarragona i Lleida.
3: I parlant justament d'inundacions, l'Ajuntament de Palamós ha licitat ja la redacció d'un projecte per assegurar la riera Aubi davant el risc de creixements futurs. L'actuació té com a finalitat prioritària protegir d'aquest risc els terrenys on es construirà el futur Hospital Comarcal Nou. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
11: El projecte que es redacta ara afecta tot el tram de la riera Aubi entre el límit de Palamós i Mont-ras i la desembocadura al mar. El gener passat, el desbordament d'aquest curs amb el temporal Harry va causar molts danys a la depuradora d'aigües residuals. Ara es tracta de fer un projecte d'obres que asseguri els marges de la riera davant la futura construcció de l'Hospital Comarcal Nou al costat del barri palamosí d'Esplà. La regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palamós, Laura Lafarga, explica que es volen curar en salut malgrat el risc d'inundació és limitat.
12: Realment, quan es fan els estudis d'inundabilitat de la zona de l'hospital, el que es conclou és que si aixequem 40 centímetres al nivell ja no hi ha problemes d'inundabilitat, però tot i així creiem que és important poder garantir-ho al 200% si cal.
11: En paral·lel, l'Ajuntament de Palamós ha posat en concurs públic la redacció d'un segon projecte d'obres hidràuliques. En aquest cas es tracta de separar les xarxes d'aigües pluvials i residuals en tot l'eix urbà que històricament havia ocupat la llera de la riera Aubi. Es tracta de treure potencial d'inundació al front marítim de la vila.
3: I pel que fa als incendis, els ens locals, us ho dèiem en titulars, ja poden optar des d'avui mateix als ajuts per mantenir o crear franges de protecció contra incendis forestals. La convocatòria arriba en aquesta ocasió als 15 milions d'euros.
7: Els ajuts són per finançar les actuacions necessàries per comptar amb franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis de població i urbanitzacions. El govern ha ampliat tant els terminis per presentar les sol·licituds com per executar les actuacions subvencionades, una demanda dels ens locals. El temps per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos.
3: I els bombers s'han estabilitzat finalment aquest dijous al migdia l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, iniciat divendres passat per un llamp.
7: El cos manté activat un helicòpter bombarder que treballarà des de l'aire i monitoritzarà l'incendi a l'espera de possibles precipitacions durant la tarda.
3: Nou ensurt a Barcelona. Una vuitantena de veïns de Trinitat Vella han estat desallotjats aquesta matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona de la R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia Jordi Valls ha demanat a l'empresa que els replanteixi per minimitzar les afectacions al veïnat. Arnau Vidal.
13: Al voltant de les 3 de la matinada, els veïns del carrer Pérez del Pulgar han notat unes vibracions a casa i han alertat els bombers, que han activat un dispositiu per desallotjar-los. Com que no han trobat cap dany a la finca, la 75-103, els veïns han pogut tornar a casa. El tinent d'alcaldia Jordi Vall ja ha aclarit aquest matí que les vibracions estan relacionades amb treballs que Adif du a terme per compactar terraplens per un desviament provisional d'ús ferroviari, concretament dins el túnel del Nus de la Trinitat. Tot i que la compactadora s'ha paralitzat, Vall ha demanat a l'empresa que replantegi aquests treballs.
8: Exigim a Adif que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
13: Adif està analitzant la situació per reprendre els treballs quan sigui possible i segur i està adoptant mesures per no molestar els veïns.
3: Gràcies, Arnau. I encara a Barcelona, novetats en l'àmbit de la mobilitat. Totes les persones i empreses censades a la ciutat que des de el passat 1 de març hagin comprat un ciclomotor elèctric i n'hagin desballestat un de combustió, podran sol·licitar un ajut de 600 euros. Aquesta convocatòria d'ajuts estarà oberta des del 15 de setembre d'aquest any fins al 30 de setembre de 2028.
7: Comptarà amb una dotació de 5,2 milions d'euros i s'emmarca en el Pla Clima, l'estratègia de l'Ajuntament per descarbonitzar la ciutat i avançar cap a un parc de ciclomotors 100% elèctric l'any 2030. El tinent d'alcaldia és Jordi Valls.
8: Tenir la possibilitat que l'any 2030 la majoria de ciclomotors d'aquesta ciutat puguin estar amb una base de combustió elèctrica i no de combustió tradicional, amb la voluntat també de que hi hagi una reducció, com s'ha anat produint durant els últims anys, de lo que és els nivells de contaminació de la ciutat de Barcelona, que han tingut una evolució molt positiva.
7: Actualment a Barcelona hi ha censats uns 32.000 ciclomotors i només 8.000 són elèctrics. Aquesta convocatòria, juntament amb una segona línia d'ajuts prevista per al 2029, completarà un programa que busca precisament la renovació dels 24.000 ciclomotors de combustió restants elèctrics a elèctrics, així com l'impuls de 64 noves estacions d'intercanvi de bateries.
3: I el govern preveu que l'any 2029 9 de cada 10 autobusos interurbans siguin de baixes emissions.
7: Així ho ha indicat la consellera de Territori i Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que assegura que se superen les previsions inicials del 75%. L'expectativa és ara que l'1 de gener del 2029 la flota de busos interurbans compti amb 600 nous vehicles descarbonitzats, 160 dels quals elèctrics, uns 320 híbrids i la resta de gasoil adaptats o altres tecnologies de propulsió.
3: 4 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda i parlem un dia més de l'eclipsi de la setmana vinent, perquè els 6 punts recomanats per veure la Tarragona comptaran amb un dispositiu de seguretat. Hi haurà lavabos i l'Ajuntament repartirà unes 20.000 ulleres homologades entre la població que encara no en disposi.
7: El fenomen mobilitzarà milers de persones i la Marina Porta Raco, que n'aplegarà fins a 20.000, en serà l'epicentre.
3: Més detalls, Tarragona Ràdio, Laura Casas.
14: L'Ajuntament de Tarragona ha presentat el dispositiu de seguretat i de mobilitat que ha preparat de cara al 12 d'agost. Involucrarà una quarantena d'efectius de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra, policia portuària, voluntaris de protecció civil i seguretat privada. El conseller de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, afirma que estan preparats per gestionar l'important volum de gent que vindrà, però que són incapaços de preveure perquè no hi ha antecedents per fets similars per poder-ho comparar. Fa una crida a la ciutadania a veure l'eclipsi des de casa i, si s'opta per fer-ho de manera col·lectiva, anar-hi a peu o amb transport públic i, sobretot, amb antelació.
15: Si no ho planifiquem, és probable que no paguem l'eclipsi. Hi poden haver congestions de viàries, hi poden haver tensions en la mobilitat, per tant, planifiquem bé.
14: Als punts d'observació hi haurà lavabos i es repartiran ulleres homologades a última hora.
3: Us ho destacàvem en titulars. La nova polèmica al Departament d'Educació que ha admès errades de càlcul en la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos. Ha anunciat ja una nova llista ben aviat.
7: Fons de la Conselleria ho han assegurat després que la Intersindical publiqués un comunicat en què denunciava el desordre administratiu en el concurs de trasllats del personal educador d'educació especial i del personal tècnic d'integració social i lamentava el despropòsit en la baremació provisional.
3: I també polèmica a Girona. Marc Puigtió ha renunciat a ser alcaldable d'Esquerra en aquesta ciutat per dignitat, diu, després de la filtració d'uns àudios on criticava els seus companys de formació. Assumeix les conseqüències del seu error greu, però li preocupa, diu, la normalització d'aquestes pràctiques en política. Girona, FM, Pau Villafañe.
16: L'alcaldable d'Esquerra, Girona, Marc Puigtió, ha renunciat a ser candidat dels republicans de la ciutat per dignitat i responsabilitat després de la filtració dels àudios on deia que volia fotre fora els regidors actuals del partit a l'Ajuntament i quedar-se amb l'estructura d'Esquerra. També hi feia comentaris despectius sobre alguns companys. En declaracions a l'ACN, Puigtió admet que va cometre un error greu i que n'assumeix les conseqüències.
17: Bàsicament, doncs, perquè he comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no? Doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat. De fet, a la vida privada seria el que faríem. Doncs crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de fer un pas al costat. I això és el que estic fent avui, assumir responsabilitats i fer aquest pas al costat.
16: Fins ara, l'alcaldable ha explicat també que li preocupa la normalització d'aquestes pràctiques en política basades en enregistrar, editar i difondre converses privades.
3: I de Girona a l'Ebre, perquè Amposta dona per finalitzat el projecte de sostenibilitat turística finançat amb fons europeus amb la rehabilitació de les cases del castell. Són uns edificis històrics que es convertiran en nova oficina de turisme i espai gastronòmic. El públic també podrà contemplar restes arqueològiques. Amposta Ràdio, Jordi Galó.
18: La recepció de les obres de rehabilitació de les cases del castell posa el punt i final al projecte de sostenibilitat turística desenvolupat a Amposta amb el fons europeus Next Generation. Les cases del castell són un conjunt d'immobles construïts entre finals del segle XIX i principis del segle XX que feia anys que estaven en desús. Després de la rehabilitació, els edificis acolliran la nova oficina de turisme municipal i també un espai destinat a una proposta de restauració gastronòmica d'alt nivell. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha qualificat el resultat de la reforma d'espectacular i ha destacat que la recuperació de les cases del castell és clau tant per al patrimoni de la ciutat com per avançar cap a un model turístic més sostenible.
3: En punt 3:15 de la tarda i després de la xerrada de presentació de la nova estació meteorològica que ha inaugurat la festa de la Germandat, Ogassa gaudirà a partir d'aquest dijous dels actes més propis d'aquesta celebració. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
19: Els sons mariners de les Havaneres donaran aquest divendres el tret de sortir del cap de setmana central de la festa de la Germandat d'Ogassa. El grup Cançons de Taverna Mar i Muntanya actuarà a la plaça de la Nina en una vetllada que també inclourà rom cremat. Dissabte arribarà la jornada central de la celebració. Els actes començaran amb la Cercavila, acompanyada per la cobla principal de Banyoles, seguida de l'ofici solemne. A la sortida hi haurà els ballets i els gegants, sardanes i música tradicional. A la tarda, les sardanes tornaran a ser protagonistes abans del sopar popular al pavelló municipal. La jornada es tancarà amb el ball de festa a càrrec de Unicornos Locos i la sessió del punxadiscos ripollès en renou. Diumenge, els inflables Extreme Race obriran la programació al camp de futbol en una jornada dedicada a l'esport. A la tarda, Jordi Tonetti oferirà un espectacle d'animació infantil amb Festa de l'Escuma. La festa de la Germandat es tancarà amb un dels actes més tradicionals del programa, els partits de futbol masculí i femení. La celebració continuarà dimarts amb música d'ambient a càrrec de Miki i Sònia a la plaça de la Nina. Els actes es clouran dijous amb l'espectacle de màgia de Pere Rafart.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Més coses, la indicació geogràfica protegida Poma de Girona ha celebrat avui l'acte de la primera poma 2026 a Canet de Tallada. Es preveu una collita superior a les 100.000 tones per aquesta temporada, un 30% més que l'any passat i un 16% més que la mitjana dels últims 5 anys. Televisió de la Costa Brava, Laia Campos.
20: Avui s'ha recollit simbòlicament la primera poma de Girona de la temporada 2026 en un acte on s'ha posat en valor la feina de les empreses i els productors i on, com és habitual, han presentat les previsions de collita d'aquest 2026. Unes previsions que són molt bones i que, si es compleixen, podrien ser de rècord. I és que des de Poma de Girona vaticinen que es podria arribar a la xifra de 106.110 tones. Així es preveu una producció molt superior a l'any anterior amb un augment del 30% respecte al 2025. Això sí, les calors d'aquest estiu han avançat l'inici de la collita i també han provocat que el calibre dels fruits tendeixi a ser inferior a la mitjana. David Casadellà és el nou president de la IGP Poma de Girona.
21: A pesar que la poma està més bona perquè al haver-hi molt de sol doncs hi ha més sucres, però els calibres queden reduïts perquè doncs, l'arbre queda molt estressat amb tanta calor. Per tant, potser no arribarem a aquestes previsions que ens havíem marcat, però de totes maneres segurament serà una campanya rècord.
20: En global, la producció de poma de Girona aquest 2026 representarà el 37% de la producció de tota Catalunya.
3: I Unió de Pagesos lamenta que no rebran ajudes pels efectes de la sequera en l'ametlla de secà i la garrofa per part del Departament d'Agricultura. La nova ràdio, David Fernández.
22: Unió de Pagesos s'ha mostrat de nou molt crític amb el Departament d'Agricultura, ja que asseguren que des del govern no es donaran ajudes als pagesos afectats pels efectes de la sequera en l'ametlla de secà i la garrofa. El sindicat agrari diu que va proposar al departament poder cobrar 180 euros per hectàrea afectada i que no n'han obtingut resposta. Des d'Agricultura sí que s'han compromès a convocar a finals d'any els ajuts vinculats a l'avellana. Sergi Martín és el responsable de fruita seca d'Unió de Pagesos.
23: I ara el 13 de juliol, amb una taula agrària, ens van comunicar que per l'avellana ho veien clar, perquè la disminució de collita havia sigut molt important, havia sigut de més del 30%, però que l'ametlla de secà i el garrofer, que també ho havíem demanat, que no ho veien clar perquè no veien aquestes disminucions de collita.
22: Els pagesos han recordat que la sequera va fer caure la producció d'ametlla de secà un 80%, mentre que la de garrofa ha disminuït un 50%, i lamenten que la garrofa s'estigui pagant entre 0,30 i 0,35 euros al quilo.
3: 11 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda i les restriccions d'accés al conjunt de camps i boscos situats a l'entorn de Sabadell per frenar la propagació de la pesta porcina africana continuen passant factura. La Unió Excursionista d'aquest municipi denuncia que ja han obligat a suspendre activitats i alerta de les conseqüències econòmiques, socials i de salut que això comporta. Ràdio Sabadell, Anna Clarà.
1: Des de l'inici de les restriccions, la UES ha hagut de cancel·lar activitats com el cross dels esquiadors, les sessions de marxa nòrdica, l'aquelarre, les caminades per la gent gran i part del casal d'estiu que s'ha traslladat a espais urbans. L'entitat assegura que la situació suposa una pèrdua d'ingressos que posa en risc la seva activitat, però adverteix que l'impacte va molt més enllà. La vicepresidenta de la UES, Maite Santasuana, lamenta que moltes persones hagin deixat de practicar activitat física en un entorn natural, amb els efectes que això té sobre la salut i la vida social. La UES també alerta que si les restriccions s'allarguen es podria veure obligada a traslladar algunes proves emblemàtiques, com la cursa de la Llanera, a municipis sense limitacions d'accés. Finalment, l'entitat reclama més informació i una millor comunicació per part de les administracions sobre l'evolució de les restriccions, ja que assegura que molts ciutadans encara desconeixen quines zones continuen tancades i quines es poden utilitzar amb normalitat.
3: I repassem ara d'altres notícies també destacades d'aquest dijous. Encara una excursionista polonesa mort en patir un accident a una zona rocosa de la zona de Saboredo, a la Val d'Aran.
7: Els fets van passar al voltant de les 5 quan els bombers van rebre l'avís que una persona s'havia accidentat en una zona rocosa. El Consell General d'Aran ha expressat el seu condol a la família i als amics de la persona morta.
3: I els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys com a responsable d'entrar a una casa de colònies de Palamós, fer tocaments a una noia que hi estava dormint i robar telèfons mòbils. Els fets van passar el 26 de juny.
7: A més, la policia també ha arrestat dos joves més, un d'ells menor d'edat, relacionats amb el cas, però només els hi atribueix la sustracció dels terminals.
3: I els Mossos han detingut un home de 33 anys acusat d'agredir una menor d'edat amb una arma blanca a Puigcerdà.
7: L'agressió es va produir ahir a la nit al costat d'un rierol. Al cap d'una estona, els agents van detenir el presumpte agressor a la capital ceretana acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. La víctima, de 13 anys, va ser traslladada a un centre hospitalari, però la seva vida no corre perill.
3: I 5 persones han hagut de ser ateses i 2 han estat traslladades a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona per un incendi en un pis situat al carrer del Doctor Robert de la ciutat.
7: Els fets han tingut lloc a 2:15 de la matinada i fins al lloc s'hi han desplaçat 8 dotacions dels bombers. En arribar-hi, els efectius del cos han trobat el foc actiu i han iniciat les tasques d'extinció. A més, han revisat els pisos i el forat de l'escala del bloc que han quedat afectat pel fum.
3: Per la cultura. I per Frederic Amat comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8 a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. L'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre, personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz, David Navarro.
2: 8 fa referència a l'infinit i alhora a un reduït grup d'escriptors amb qui Frederic Amat ha col·laborat durant la seva carrera.
6: És tota una constel·lació a la qual jo soc missatger. No és que vulgui fer aquesta catarata, no. Són amics, escriptors, que per mi han sigut, m'han donat de menjar. M'han donat de menjar el millor menjar, que és l'amistat. De paraula.
2: A la mostra hi trobem des de serigrafies a llibres o fins i tot maquetes del film El Aullido, que va fer en col·laboració amb Guillermo Cabrera Infante.
6: En aquesta constel·lació de 8 escriptors, cadascú és un món. És a dir, hi ha, evidentment, una cal·ligrafia al fil del missatger, és present, però que no és uniforme. A cadascú hi ha un registre diferent, perquè la interlocució és molt diferent.
2: També hi ha lloc per una creació feta amb motiu de l'exposició, el film El Filo, creat amb la poeta i filòsofa Chantal Maillard.
3: I arribarem a l'esport amb 2 propostes musicals. I arribem a les 3 per començar els Lacs amb Busto. Actuen avui a la Costa Brava. La formació catalana serà la protagonista del dia al Festival Jardins de Cap Roig.
9: Sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes a començar.
7: Lacs amb Busto, que tornen als escenaris amb la seva formació històrica per celebrar el seu 40è aniversari, el 40è aniversari de la seva primera actuació, que va tenir lloc el 1986.
3: Malí, qui en serà el protagonista d'aquest dijous a Sitges.
7: El violinista libanès, que fusiona la música clàssica amb el jazz o el flamenc, farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al Festival de Terramar.
3: L'Axa Busto, que agrada al nostre company Marc Pijuan, i ara Malikian, que agrada al nostre company d'esports, Joel Gomis. Joel, que ens porta els esports. Bon dia, Joel. Nova presentació del Barça, en aquest cas, la central catalana Martina Fernández.
0: Bon dia, Jordi. Si ahir era el torn de Caroline Nicoli, avui Martina Fernández ha agafat el relleu a la futbolista brasilera i ha estat presentada com a jugadora del Barça. Fernández ha tornat a casa després d'un any i mig a l'Everton i ha signat fins al 2029. La defensa catalana s'ha mostrat contenta de tornar a casa.
5: Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món, i estic molt, molt feliç. Crec que he crescut molt com a futbolista i també sobretot com a persona, i he valorat molt tot el que tenia aquí i ara sóc encara més feliç de tornar.
0: En futbol masculí, el davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer durant l'amistós contra el Middlesbrough. En handbol, el Freking Granollers ha tornat a la feina després de les vacances i afronta una temporada exigent amb una nova participació a la Lliga Europea de l'EHF, tot plegat després d'un estiu sense canvis a la plantilla. Antonio Rama és l'entrenador del Granollers.
10: Aquesta temporada és il·lusionant per això, no? Perquè penso que hem d'intentar construir d'un equip ja fet i intentar millorar i seguir evolucionant amb un equip que és una mica més madur i que intentarem que sigui més regular que l'any passat.
0: En bàsquet, Marc Hughes canvia el Fiat Girona per l'Ilerna Lleida, on ja va jugar el curs 21-22, i la Sisa Joventut ha incorporat el base escorta Boogie Ellis del Dubai Basketball. El Barça ha anunciat que Toko Shengeli ha pagat la clàusula de rescisió per desvincular-se de l'entitat. Precisament, avui hem pogut escoltar Xevi Pujol com a director esportiu de la secció. Pujol ha parlat del perfil dels fitxatges que ha fet el Barça.
12: Són jugadors amb talent, tant tècnic com físic,

Doncs tràgica efemèride per acabar els esports. Gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà. Serà divendres. Fins aleshores, que gaudiu d'una molt bona tarda.

La xarxa de comunicació local.

0: Barreres Fora, un programa de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Mollet i Comarca, ADIMO.
1: Molt bona tarda, com cada dimecres i des de fa més de 26 anys.
2: Sí, senyor, sí.
1: El Barreres Fora torna amb tots vosaltres. El programa de... Espera, tinc el micro una mica lluny.
2: Vale.
1: El programa de Ràdio Mollet que fem els membres de l'associació ADIMO. I qui som, Josep? Qui som?
2: Sí, senyor, jo ara us ho dic. Tu mateix, Jaume Girbau.
1: Bona tarda, company.
2: Bona tarda. Cristina Sandoval, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: Guillem Monopot Estari, la Sevilla Ángela...

0: Un amor
1: tampoco puede estar por el momento, bueno, i que us parla en Josep Roca, que sóc jo mateix. I bueno, i a l'altre costat del vidre tenim la nostra tècnic, Nora Corbalán.

0: Stone. Ens podeu seguir escoltant tots els dimecres, com avui, de 17 a 18 hores. I si us heu perdut el programa o el voleu tornar a escoltar una altra vegada, recordeu que podeu accedir a la web de Ràdio Mollet, que és www.radiomollet.com. Només cal anar a programes, triar barreres fora i seleccionar la data del programa o el títol que vulgueu tornar a escoltar. El d'avui és Zoila Zabala Paralímpica. I tenim una segona part on parlarem del robo de silla en Castellón. I per cert, el diumenge tenim la redifusió de 13 a 14 hores.
1: Molt bé, també ens podeu visitar a la nostra seu social, que està al centre cívic de Can Pentiquet, carrer Can Flaquer, número 25 de Mollet del Vallès, tots els dimarts de 17 a 21 hores. També ens podeu trucar per telèfon al centre cívic al 93 570 35 25 93 570 3525. Ens podeu deixar l'encàrrec i us atendrem amb molt de gust. I ara mateix, si voleu intervenir en directe aquí en el Barreres Fora, apunteu, agafeu paper, agafeu llapis ràpidament
2: o memoritzeu,
1: o agafeu el mòbil i apunteu el número. El telèfon de la ràdio en directe és 93 570 6866, 93 570 6866.
0: Benvinguts a casa vostra.
3: Escoltes Barreres Fora.

0: La inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments de les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.
1: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
0: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Fins aquí, Barreres Fora, un programa de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Mollet i Comarca, ADIM.
1: Hola a tothom. Això és Pals i Botes, l'espai de divulgació i informació del Club Muntanyenc Mollet. Des dels estudis de Ràdio Mollet us parla en Carles Matuté i us donem la benvinguda a aquesta nova etapa que volem que sigui amena, interessant i, si pot ser, també una mica divertida. Per començar, avui parlarem d'orientació. Tots els que sortiu a la muntanya sabeu més o menys on voleu anar, però també és important saber com arribar-hi. I és aquí on entra el tema d'avui. Actualment estan molt de moda uns fòtils anomenats GPS, que funcionen amb bateries i que un cop carreguem el trac ens marquen el camí. I tot va bé fins que deixa d'anar-hi, perquè de vegades, per causes desconegudes o no tant, l'aparell deixa de funcionar. Perquè s'ha acabat la bateria, o pitjor encara, perquè ha caigut a terra i s'ha espatllat. I llavors què fem? Potser haureu sentit parlar, els veterans segur que sí, de tres eines molt més senzilles: la brújula, l'altímetre i el mapa de la zona. Tenen un avantatge important: no funcionen amb bateries i si cauen a terra continuen funcionant. El mapa cal saber-lo orientar, col·locant-lo cap al nord. Per fer-ho, fem servir la brújula. El mapa és una representació plana del terreny, on hi trobem les corbes de nivell que, amb l'ajuda de l'altímetre, ens poden ajudar a saber exactament on ens trobem. Tot això, però, no s'improvisa. Cal aprendre-ho i practicar-ho. Per això, l'ECAM, l'Escola Catalana d'Alta Muntanya, organitza cursos de formació coordinats per les entitats o

0: Avui escoltareu Festa al Rebost, un text de Peles Mestres, interpretada per l'Anna Gual, que ve del Penedès.
1: Festa al Rebost, un poema de Peles Mestres. Avui al Rebost hi ha festa completa. Aquest vespre l'all es casa amb la ceba. Hi ha acudit la flor de la parentela i el més granat de llurs coneixences. Vestida de blanc, la Sal s'hi presenta. La du de bracets un marit al pebre. L'oli compareix dintre de la gerra i el vinagre acut en cintra lluenta. El sucre es remou dintre la sucrera. Els xics moixernons arriben per rengles. La cistella d'ous també és de la festa. També en són el llard i safrà i canyella. Tots són compliments i grans reverències. Déu vos guardi l'all, santa nit la ceba. Quan el nuvi es mou, tothom estossega. Quan la núvia riu, tothom ploriqueja. Benvinguts, senyors, comencem la festa. Saltem i ballem, que ja romp l'orquestra. L'orquestra és un grill que amb delit rasqueja i un vol de mosquits tocant la trompeta.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Bienvenido, Artis, Ràdio Mollet.
2: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bartiquí de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que seré el vostre barman, i contem amb el suport tècnic del Sergio Guardeño. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com m'acostuma a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten, que potser no són totes veritat, però sonen bé. Benvinguts en aquest bar que només obre els divendres de 7 a 8 del vespre, mentre que la resta de la setmana és tancat per descans del personal. Avui és divendres 6 de febrer de 2026, programa número 19 de la tercera temporada de Bartiquí, i comencem una sèrie nova en la que dedicarem uns quants episodis a parlar de la carrera dels Rolling Stones.

0: Els maleïts Rolling Stones, amics i amigues, podríem dedicar tota una temporada de Bartiki a parlar dels seus 64 anys de carrera ininterrompuda, però pel bé de la contenció ho reduirem a uns pocs, tot fent blocs agrupats per les seves etapes estilístiques o vitals. Mireu, sempre m'ha resultat curiós trobar-me, i us juro que m'ha passat algunes vegades, amb gent que diu ser fan del rock, però que no els agraden massa els Rolling Stones. No puc concebir, per mi, si t'agrada el rock, t'han d'agradar els Rolling Stones, però inclús fent un exercici d'autocontrol per no engegar aquestes persones, vull pensar que aquesta mena d'opinions venen de la ignorància. Veurem que els Stones tenen diferents etapes, estilísticament força distintes, i, hòstia, alguna t'ha d'agradar. Però bé, no patiu, que per això estem nosaltres. Avui, ràdio de servei a la població de Catalunya, del Vallès Oriental. Prepareu-vos per un viatge potser iniciàtic, potser confessional, al costat de la millor banda de rock and roll de la història, els Rolling Stones. Comencem.
1: ¿Vas a tomar algo, chico?
2: Sí. Deme una Fanta.
1: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
2: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
1: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
0: Bé, no sé si són la millor banda del rock de la història. Segurament en el seu prime, els Led Zeppelin els hi van poder plantar cara, però si ho mirem dins de la globalitat de la carrera, crec que no hi ha dubte. Tota història té un principi, i la nostra passa pel primer bloc de la carrera dels Stones, el que està compost per la seva formació al 1962 i fins al 1965, quan el grup ja havia adquirit un estatus propi. Tota història té un principi, i la nostra comença a principis dels anys 40 del segle XX a Anglaterra, quan neixen els components del grup entre 1941 i 1943. Darrers anys de la Segona Guerra Mundial, anys durs per Anglaterra amb bombardejos, i també després, poc després, amb una postguerra dura. Bé, és cert que dos membres eren inclús encara més grans, el baixista Bill Wyman, nascut el 1936, i el pianista Ian Stewart, de 1936 també. Ja en parlarem, de Ian Stewart, una figura potser poc coneguda. Bé, Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts i Brian Jones, junt amb Bill Wyman i Ian Stewart, tots eren fills de famílies de classe mitjana. Els seus orígens, bé, no diríem que eren herois de la classe obrera, que tampoc passa res, escolta, però que aquest era un tòpic recurrent. Els salvatges Rolling Stones perquè provenien de la púrria dels barris. I no seria ben bé això. Parlar dels Rolling Stones als seus inicis és parlar de Brian Jones. Els Stones eren el grup d'en Brian Jones, un nen superdotat pel que fa a aprendre a tocar instruments, però també superdotat per la seva capacitat que va adquirir, sent només un adolescent, capacitat de ficar-se en embolics, molts d'ells provocats per la seva passió per les noies. Amb 16 anys, en Brian Jones deixa embarassada una xicota, que dona el nen a l'adopció. Però és que un any després li torna a passar amb un altre. La seva relació, particularment amb el seu pare, es va fent molt tensa, per dir-ho suaument. I això que l'home va ser qui li va introduir al món del jazz, el primer estil que va apassionar en Brian Jones. Per part seva, Mick Jagger, Michael Philip Jagger, ell és un gran estudiant, però també és un gran esportista i un alumne, en general, molt involucrat a tots els aspectes de la vida acadèmica. Un nen que segurament hagués acabat a la gran empresa o a la política, de no ser pel blues. I Keith Richards en aquells anys, veureu que tenia un perfil més baix. Ja de xaval li agradava molt fumar i era potser un dropo, més que no pas un malote. Va descobrir el rock and roll i li agradava ser un teddy boy. Això també em dona peu a mostrar un aspecte de com era l'Anglaterra dels 50, on hi havia una escena de jazz molt potent que agradava un sector de la joventut, però també hi havia un incipient grup d'enamorats del rock and roll americà i sovint eren vistos com grups enfrontats, tot i que en realitat tenien més en comú del que no pas sembla. Sí que és cert que l'amor pel virtuosisme instrumental del jazz feia que potser el jazz estigués millor vist que el rock and roll, si bé tots sabem que a nivell d'accessos els que es cometien als clubs de jazz no tenien res a envejar als rockers o als punks que vindrien dues dècades més tard. Però per no enrotllar-me molt i poder posar una mica de música, em permetreu fer un salt endavant per tornar enrere després. Començarem amb el primer single del grup. Quan els Rolling Stones entren a l'estudi de Raging Sound a Londres, la primavera de 1963, ells ja són l'epicentre d'un petit terratrèmol rhythm and blues a clubs com el Crawdaddy. L'Andrew Luke Oldham, el jove manager que els vol convertir en, i cito, la resposta bruta als Beatles, els empeny a gravar un single ràpidament, un single que destili nervi i actitud. El resultat és Come On, una versió del tema de Chuck Berry de 1961. El tema conserva el ritme i el sarcasme d'en Chuck Berry, però hi afegeix un punt més estrident i una harmònica que anuncia el segell Stone, harmònica que, per cert, toca amb Brian Jones i no amb Mick Jagger. Aquí veurem tocant l'harmònica amb anys posteriors, i segurament tenim aquesta imatge, però aleshores en Mick Jagger només cantava, i qui tocava harmònica, a més de la guitarra, era en Brian Jones. En Mick Jagger, amb aquest Come On, i modera el fraseig, i en Keith Richards, bé, encara s'està formant com a guitarrista rítmic, guitarrista inventor de riffs, però ja s'intueix el seu gust per la simplicitat efectiva. Com a debut discogràfic, aquest single va pujar al top 25 britànic i va ser suficient com per donar-los visibilitat a la televisió i consolidar una imatge americana fins al moll de l'os, hereus del Chuck Berry, del Muddy Waters i del Bo Diddley. Una anècdota sobre el llançament: l'Andrew Luke Oldham, el manager, convenç els mitjans que aquests nois són salvatges i sense domesticar. Arriben les sessions amb un furgó atrotinat, amb jaquetes arrugades i sabates polsoses. Aquesta narrativa, més fabricada que no pas real, funcionarà com una catapulta. Anem a sentir Come On.

Però tornem a l'Anglaterra de finals dels 50. En aquells temps ens trobem amb una, deixem-ho dir així, una mena d'estil musical que, tot i que segurament no aportava gaire, va ser molt significatiu pel canvi d'escena al Regne Unit. Parlo de l'Skiffle va ser un, doncs això, jo us dic, un estil musical molt popular al Regne Unit durant els anys 50, especialment els joves que volien fer música doncs d'una manera senzilla i barata. El gènere es basava en l'ús d'instruments casolans o barats, guitarres acústiques, i també es basaven en adaptar cançons de country, de jazz i folk, algunes aproximacions al blues, tot per un format molt rítmic i bastant accessible. També és veritat que molts dels seus músics provenien de l'anomenat trad jazz, que simplificaven, bueno, o del que simplificaven els elements més complexes. Que, per cert, això de trad jazz ve de traditional jazz. Per tant, tenien per una banda els del jazz, i després una versió, diguem-ne, senzilla, barata i accessible, que va acabar sent l'Skiffle. L'Skiffle va tenir un paper clau al naixement del rock britànic, ja que va permetre que molts joves doncs formessin els seus primers grups. Si recordem com era el rock and roll dels 50, doncs ja era una mica això, senzill, casolà i improvisat. En definitiva, l'Skiffle, doncs, diria que va actuar com a pont entre el jazz tradicional, el folk nord-americà i l'emergent rock and roll. Doncs bé, tenim un Brian Jones adolescent que, a part d'aprenyar noietes, també es dedicava els caps de setmana a tocar en grups de trad jazz, cosa que la seva capacitat, el seu virtuosisme li permetia. I atent a la companyia, vet aquí que ara apareix un nom que esdevindrà molt important no només pels Rolling Stones, sinó també per a tot el rock britànic, el d'Alexis Corner. L'Alexis Corner era uns 10 anys més gran que la corrua de joves de l'Skiffle i el rock. Venia del jazz tradicional, era un músic de l'escena del jazz, però estava absolutament flipat pel blues i el rhythm and blues, i precisament va trobar una bretxa al trad jazz per introduir a poc a poc la música que li agradava, i va trobar en l'esgotament de l'escena trad jazz un moment per canviar el paradigma. I quan un jove, Brian Jones, va descobrir el combo Blues Incorporated, un grup liderat per l'Alexis Corner, va sentir una il·luminació, va veure cap a on volia anar, i s'hi va posar en contacte amb l'Alexis Corner, amb qui va fer amistat, i ell li permetia a Brian Jones tocar alguns números amb el seu grup. Aquesta va ser la llavor dels Rolling Stones, era 1961. D'una banda, ja us dic, tenim en Brian Jones, una altra tenim, per exemple, un jove Charlie Watts, que s'ha fet un petit nom tocant la bateria a grups de trad jazz. I d'altra banda, el baixista Bill Wyman, aleshores encara conegut pel seu cognom original, Bill Perks, i el pianista Ian Stewart, que fan els seus primers combos de rock and roll. I després, d'una altra banda, tenim en Mick Jagger i en Keith Richards. La literatura oficial sempre ens porta amb una trobada casual de Mick i Keith amb un tren. Mick amb uns discos sota el braç, i Keith se li atansa interessat en els discos de Chuck Berry que porta. Resulta que tenen una mica en comú, fan amistat, i a partir d'aquí queden per escoltar els discos d'un i l'altre. Passen d'aquesta amistat, d'aquestes quedades melòdiques per sentir discos, a provar de fer un grupet, on en Mick canta, en Keith toca la guitarra i s'anomenen Little Boy Blue and the Blue Boys. Tot molt casolà, en Mick encara estudia a la prestigiosa London School of Economics, i en Keith, bé, en Keith fa el dropo amb una escola d'art. Amb dos també redescobreixen el grup de rhythm and blues de l'Alexis Corner, i el propi Mick s'hi ofereix com a cantant. L'Alexis Corner sempre estava encantat de tenir més adeptes a la seva nova religió del blues, i com va fer amb en Brian Jones, li va permetre en Mick Jagger cantar alguns números del grup. Així és com en Mick i en Brian es coneixen, i de retruc, doncs també amb en Keith. I ja sabeu com va això. Una cosa porta amb una altra, i en Brian Jones porta temps pensant que ell vol ser el líder d'un grup. De fet, li ofereix al Paul Pond, un senyor que acabaria sent famós com a Manfred Mann, doncs això, muntar un grup plegats.
Però el tema del lideratge que insisteix tant en Brian Jones en ser el líder no li convenç en Paul Pond o Manfred Mann, com li vulguis dir. El Brian o lidera o no vol el grup. És curiós, tal com anirien les coses, veure com en Brian Jones era el tio carismàtic que convencia la gent i tirava del carro. Però no ens avancem. Com anirien les coses és el que pertany a posteriors episodis. De moment encara estem en una etapa molt inicial. Bé, en Brian, en Mick i en Keith funden un nou grup que anomenen Rolling Stones, tot pel vers del clàssic blues, el Manish Boy, blues que va popularitzar Muddy Waters, on diu "I'm a Rolling Stone". I d'aquí ve. De vegades se'n diu que ve de la cançó Rolling Stone Blues, però no ve ser això, sinó que ve d'aquest vers del Manish Boy. Estem en 1962, de fet, any oficial de la fundació del grup. Els Rolling Stones volen Charlie Watts com a bateria. Fins en aquell moment no tenen un bateria ni tenen un baixista fixe a la seva formació, i van agafant músics que van repetint, però no es consideren com a membres del grup. En Charlie Watts hi resisteix, i està molt bé tocant trot jazz. Com a bateria, doncs ja us deia. El que va estar més amb ells va ser un senyor anomenat Tony Chapman, qui els posa en contacte amb Bill Wyman i Ian Stewart. Al final, l'escena és relativament petita i fet i fet, tots s'acaben coneixent. En propi Bill Wyman diu que el fet de que ell tenia un baix elèctric, més que no pas les seves capacitats o personalitat, va ser el que li va obrir les portes del grup. En Brian Jones comença una feinada d'escriure a clubs, a ràdios, a discogràfiques, tot promocionant la seva nova banda. Arriben a viure tots plegats amb un forat de Londres, tot molt precari. Charlie Watts passa a tocar amb els Blues Incorporated de l'Alexis Corner, i després d'una temporada d'insistència, al final el convencen per tocar amb els Rolling Stones, i amb això tenim l'alineació oficial. Brian, Mick, Keith, Bill Wyman, Charlie i Ian Stewart. Ja parlarem d'ell. I comencen a fer-se un nom doncs tocant per diversos clubs de Londres, on el rhythm and blues és la nova sensació. Són locals com el Ealing, el Marquee o sobretot el Crawdaddy. Però anem a posar una mica de música i un cop més ens avançarem una mica en el temps, ja us ho he dit, per després poder retrocedir i continuar el fil de la història. Escoltarem ara I Wanna Be Your Man. És un tema de 1963. És el segon single que mai no publiquen els Rolling Stones, i és una cruïlla fascinant. És una cançó, compte aquí, és una cançó de Lennon i McCartney, que els propis Beatles cedeixen als Rolling Stones. La història, ja quasi una llegenda, diu que en John i el Paul la van acabar literalment en una cantonada del carrer i la van portar al mànager, a l'Andrew Locke Oldham, el mànager dels Rolling Stones, però els Stones no la fan sonar com una cançó beat, la transformen en un pastitx, rhythm and blues contundent, amb una guitarra slide, per cortesia d'en Brian Jones, tot presagiant la seva obsessió per textures i instruments que aniran molt més enllà de la guitarra tradicional. La importància d'aquest tema, d'aquest I Wanna Be Your Man, és doble. D'una banda, els dona el primer veritable impacte en llistes. De l'altra, reforça la identitat, diguem-ne que bifurcada, de la British Invasion, Beatles i Stones, com a pols complementaris. Va, anem a escoltar I Wanna Be Your Man.

Aquest I Wanna Be Your Man seria el segon single que va publicar els Rolling Stones, ja us ho he dit, a la seva història. Era novembre de 1963, 5 mesos més tard del seu debut, aquell Come On, que havien sentit anteriorment. Ells no acaben de ser del tot contents amb el que havien fet fins aleshores. Consideraven que els seus enregistraments no reflectien la banda que eren, que les gravacions aquestes eren massa pop i poc blues. I a més, tenien naturalment la restricció del single, on la cançó doncs no podia accedir dels 3 minuts. Tornem, però, amb el relat. Els nous Rolling Stones, aquesta nova banda, i estem fent una altra passa enrere, tornem al 1962, els Rolling Stones comencen a tocar, ara ja amb la formació original. Els primers concerts els havien fet, ja us ho he dit, amb diversos bateries i diversos baixistes, però ara ja no. Encara són un grup totalment amateur. En Bill Wyman és casat i té un fill i una feina. En Charlie també té una feina, i Ian Stewart, a qui tothom coneix com a Stu, doncs també és un senyor que toca per les nits, però té la seva pròpia feina. En Mick Jagger estudia, i encara estudia, a la London School of Economics. I en Keith doncs fa veure que estudia a l'escola d'art. I en Brian, en Brian viu entre la mare del seu tercer fill i una altra dona, fent aquí i allà, i no us ho perdeu. És l'encarregat de les finances del grup. Naturalment, allò no podia sortir bé. El cas és que els Rolling Stones doncs comencen a fer-se un nom, i l'amo del club Crowdaddy, en Giorgio Gomelski, els hi comença a fer informalment de mànager. En Giorgio Gomelski acabarà tenint un paper més o menys significatiu amb el rock britànic d'aquella època, no només amb els Rolling Stones, posteriorment també amb els Yardbirds i d'altres. Però bé, en Giorgio Gomelski els acostuma a contractar pel seu club, el Crowdaddy, i doncs això, els fa informalment, això sí, de mànager. Les coses els hi començaran a anar bé, els Rolling Stones. Ells són quelcom com la nova sensació als clubs de Londres, i fins i tot entre el Brian i en Giorgio Gomelski fan un enregistrament de 4 temes, i perdoneu-me els temporals, perquè hem tornat a 1962, però en fi, que enregistren 4 temes, versions de blues, de Bo Diddley o de Jimmy Reed, i seria el que seria una maqueta, però una maqueta ben enregistrada, i començant a moure-ho per les discogràfiques amb poc d'èxit, val a dir. Segurament les coses van canviar quan el grup va conèixer l'Andrew Locke Oldham, un senyor que treballava amb una agència de management, i segurament un dels factors més importants. He dit un senyor, però de fet tenia la mateixa edat que els membres del grup, és a dir, tenia entre 19 i 20 anys. L'Andrew Locke Oldham doncs va saber guanyar-se el grup, particularment amb Brian Jones, i si tenia Brian, tenia els Stones. Veurem com la relació de l'Andrew amb Brian anirà evolucionant, però al 1963 tot eren flors i violes. L'Andrew va veure potencial i va començar a fer accions amb el grup. La primera, signar-los un contracte de representació, amb el que deixaven penjat en Giorgio Gomelski. Ja us avanço que els Rolling Stones no tenien gaire escrúpols amb la gent. Quan Andrew Locke Oldham va entrar a escena, una de les primeres coses que va entendre és que, per fer que els Rolling Stones destaquessin amb un panorama musical dominat pels Beatles, calia construir-los una identitat pròpia i radicalment oposada. Els Beatles eren simpàtics, eren somrients, amb vestits a joc, tots com uniformats quasi, i un aire amable. Els Stones, en canvi, havien de ser els dolents, més foscos, més rebels. Oldham va començar a dissenyar aquesta nova imatge des del primer dia. Es va dir que no somriguessin a les fotos, que vestissin de manera deliberadament descurada, res dels trajos, tots iguals als Beatles, i que projectessin una actitud més dura. Volia explotar una fictícia situació de confrontació amb els Beatles, que no era pas real. I a més, una mica el que us deia al principi, fer veure que els Stones eren malcarats i de classe baixa, mentre que els Beatles eren una mica els pijos de l'escena, quan la realitat era ben oposada. L'origen dels Beatles, en general, era més humil. Entre les primeres decisions
contundents de l'Andrew Luke Oldham, també n'hi ha una de les més delicades, apartar Lian Stewart com a membre oficial de la banda. Stewart, ja un par d'ells, havia estat un dels primers integrants de Rolling Stones, un pianista sòlid i una peça fonamental des dels primers temps, però que no encaixava amb la imatge que Oldham estava construint. El mànager considerava que l'aspecte de Lian Stewart, de l'Stu, com li deien, que era una miqueta més gran d'edat, era més formal, era menys rebel, doncs trencava amb la narrativa d'una banda jove, crua i perillosa. Amb una fredor quasi corporativa, Oldham li va comunicar que ja no formaria part del grup de cara al públic, tot i que podia continuar com a tècnic de carretera i músic extra als concerts i enregistraments. Stewart, amb el seu característic pragmatisme, doncs ho va acceptar i va seguir al costat del grup durant dècades. I val a dir que aquesta maniobra, per dura que fos, va contribuir decisivament a l'estètica i personalitat que els Rolling Stones començaven a definir. I finalment, una altra acció decisiva d'Andrew Luke Oldham va ser aconseguir que els Rolling Stones signessin amb Decca Records. Ell va contactar amb en Dick Rowe, de Decca, que era el tio que havia rebutjat els Beatles l'any anterior. I, per tant, carregava amb un cert sentiment de culpa per haver deixat escapar el fenomen del moment. En Dick Rowe també va rebre un comentari positiu sobre els Stones per part d'en George Harrison i, amb tot plegat, doncs l'Andrew Luke Oldham ho va saber aprofitar amb una barreja, diria, d'audàcia i oportunisme i va presentar els Stones com una aposta segura per compensar aquell error monumental. El resultat va ser un contracte sorprenentment favorable per a una banda tan jove, que incloia condicions de control creatiu i un marge de maniobra poc habitual a l'època. Gràcies a aquest moviment, els Stones van poder llançar el seu primer single, aquell Come On, que hem sentit abans, el juny de 1963, i iniciar una trajectòria discogràfica. Després de Come On va venir el segon single, aquest I Wanna Be Your Man, que també hem sentit, i malgrat que els Stones, doncs el que us he dit, tenien una certa sensació de que els dos enregistraments no eren representatius de la seva música, del que tocaven als concerts, bé, les coses els anaven bé, i els membres del grup, aquells que encara estaven treballant o estudiant, doncs ho van deixar per focalitzar-se només a ser un Rolling Stone. Anem a sentir el que seria el seu tercer single, i no els posarem tots un rere l'altre, però és important per dues raons. La primera, perquè aquest tercer single, que va ser Not Fade Away, va assentar la banda, i la segona raó per la qual és important aquest Not Fade Away és perquè, un cop més, veurem que és un altre single, diguem-ne, poc blues. Aquest No Fade Away és una versió de Buddy Holly. Adaptar amb Buddy Holly no és trivial, el seu rotllo pot diluir-se si s'endureix massa. Els Rolling Stones hi entren per una altra porta, al ritme de Bo Diddley, un dels seus ídols indiscutibles, percussió mínima i una acústica seca que travessa l'aire. El resultat és quasi proto-garage i aquest Not Fade Away es converteix en el seu primer gran hit a la Gran Bretanya.

Després de l'impacte de Not Fade Away, els Rolling Stones entren en una fase decisiva que accelera la seva transformació d'una jove banda de rhythm and blues a un fenomen cultural. És un moment frenètic, però també és un període on comencen a aflorar tensions internes que marcaran el futur del grup. Una de les històries repetides d'aquells mesos és que en Phil Spector havia tocat les maraques a l'enregistrament que hem sentit de No Fade Away. L'Andrew Luke Oldham va declarar-ho, però ell mateix va aclarir més tard que allò era fals. Un bon recordatori de com els mites creixen fàcilment. Al llarg del 1963 s'inicia un ritme de gires absolutament desbordant. El pobre Ian Stewart, l'Stu, continuava sent essencial malgrat haver estat apartat de la imatge oficial. Conduïa la furgoneta, organitzava l'equip i, quan calia, tornava sobre el piano. Tot per només 25 lliures a la setmana. La diferència era brutal. Cada Stone cobrava 150 lliures setmanals, 6 vegades més. Aquest desequilibri econòmic ja donava pistes de com s'estaven configurant les jerarquies internes. Paral·lelament, creixia la complicitat entre Mick Jagger, Keith Richards i Andrew Luke Oldham. El seu triangle creatiu funcionava com un motor. Oldham projectava idees. Mick i Keith les seguien obedients. I això, de retruc, contribuïa al declivi del lideratge d'en Brian Jones. Entre els seus embolics sentimentals, conflictes familiars i absències freqüents, en Brian anava perdent el control d'un grup que ell hauria creat. I mentre ell es distanciava, la unió entre Mick i Keith es feia més forta. Aquest detall, aquest desplaçament subtil però constant, serà fonamental a la història futura dels Stones. Musicalment, la banda girava i obria per bandes com The Everly Brothers, com artistes com en Bo Diddley, com en Little Richard. Es diu que fins i tot en Bo Diddley li va ensenyar personalment alguns trucs rítmics en Mick. En només uns mesos, els Stones ja actuaven com a grup principal, amb taloners tan potents com The Ronettes o uns primerisos de Yardbirds. Aquest any 1963 van tocar 268 concerts, una xifra gairebé inhumana. Durant aquest període, l'Andy Oldham va demostrar la seva habilitat manipulatòria amb la premsa. Ell va ser qui va explicar que havia preguntat al periodista Ray Coleman allò tan, que es faria tan famós de «Deixaria vostè sortir la seva filla amb un Rolling Stone?». En Ray Coleman ho va convertir, va passar de filla a germana, i la publicació Melody Maker en va fer d'allò un titular. L'efecte va ser immediat. Els Stones quedaven fitxats com els nois dolents del pop britànic. Pel que fa a les gravacions, van començar a treballar amb cert moment de composició plegats. Per exemple, quan es va editar el tema Stone, en Brian va proposar signar-la com amb un pseudònim col·lectiu del grup. I per això la veiem signada per Nunker i Felch. Veurem algunes cançons que estan signades com per Nunker i Felch. Nunker i Felch no existeixen, no hi ha un senyor Nunker i un senyor Felch. És això, és un pseudònim per indicar que era una composició de tot el grup. Allò de Nunker, per cert, era una ganyota habitual que feien, com a broma. Podem veure fotos sovint d'un joveníssim Brian Jones i també d'en Keith Richards doncs fent el mongo posant aquesta ganyota que li deien Nunker. L'abril de 1964 es produeix la publicació del primer LP dels Rolling Stones, un disc, compta aquí, sense nom imprès a la portada, només una fotografia impactant, una decisió absolutament revolucionària en un mercat acostumat doncs, a portades explícites. Oldham n'era el productor i a la versió britànica mantenia aquest anonimat visual tan provocador. Als Estats Units, però, la discogràfica no es va atrevir i va rebatejar el disc com a England's Newest Hitmakers. De tota manera, en aquella època primava més els singles que no pas els LPs. Va, anem a sentir Little by Little, la cara B de Not Fade Away, formalment atribuïda a tot el grup, sota el pseudònim, ja us dic, de Nunker Felch, i on també figurava en Phil Spector com a coautor.

Després de Little by Little, entrem en un període clau per entendre com els Rolling Stones, molt a poc, comencen a deixar de ser només una banda de versions i comencen a convertir-se en autors del seu propi material. Som ara mateix al primer trimestre de 1964. Els concerts d'aquests mesos s'omplen fins a dalt, però amb tanta energia acumulada el públic sovint es esbordava, massa crits, massa sorolls, gairebé fins al punt d'impedir que els mateixos Stones s'escoltessin. En aquest context, Mick i Keith fan un pas que, sense saber-ho, acabaria definint la seva identitat artística. Una nit van tocar una cançó que havien escrit ells mateixos, titulada My Only Girl. Encara era un intent inicial, una peça modesta, però demostrava que alguna cosa s'estava movent. Feia temps que l'Andrew Luke Oldham els animava, els insistia més aviat perquè escrivissin les seves pròpies cançons. D'alguna manera, bé, si teníem els Beatles, que sempre tenien el duo de compositors Lennon i McCartney, doncs d'una manera similar, diguem-ne. La història aquella que diu que l'Andrew els tancava en un pis fins que en sortíssim amb un tema nou, amb una composició nova, bé, és un mite més, un més de la llegenda Stone. Però sí que és cert que l'Andrew els empenyia en Mick i el Keith de manera constant per a la composició. No només això, algunes de les primeres composicions de Jagger i Richards ni tan sols es van gravar ells. L'Andrew, que aspirava a convertir-se en el nou Phil Spector, les va cedir a d'altres artistes com George Bean i les va publicar com a singles. Era una manera de provar material, de veure si aquelles primeres idees funcionaven i podien tenir recorregut comercial. En Keith Richards ho explicaria així en unes entrevistes. Deia l'Andrew ens va forçar a seure fins a superar aquella fase inicial en què escrius una porqueria absoluta. Reescrius el que has sentit, melodies i idees altres, fins que de sobte comences a trobar la teva pròpia manera de fer. L'Andrew ens va fer perseverar. I aquí és on tot canvia, perquè és precisament en aquesta època quan componen la primera cançó que els Rolling Stones gravaran oficialment com a peça original del tàndem Jagger-Richards, una peça de títol Tell Me. Aquest Tell Me sorprèn perquè no s'assembla gens al material que els Stones havien estat interpretant fins a llavors. No sembla deriva del blues, i això ja és tota una declaració d'intencions. En lloc d'allò, és una cançó clarament pop, amb un aire gairebé Mercy Beat, aquell estil que dominava les llistes britàniques i que sorgia de l'estela dels Beatles. La seva base, la base d'aquest Tell Me, és majoritàriament acústica i transmet una mena de tristesa suau. El resultat és inesperat. Tell Me mostra una faceta completament nova dels Rolling Stones. No són només la banda dura i crua de rhythm and blues. Són capaços de crear una peça melòdica i amb un sentit pop que ningú no hauria previst. I sobretot, marca l'inici d'una cosa immensament important, la societat compositiva Jagger-Richards. A partir d'aquí ja no hi ha marxa enrere. Després de Little by Little, Tell Me és el senyal inequívoc que els Stones estan deixant enrere les versions i que peça a peça estan construint el seu propi llenguatge musical.

mitjans d'aquell any, els Rolling Stones entren en un moment clau que marcarà un abans i un després a la seva trajectòria a l'estiu de 1964. És un període intens d'aprenentatge accelerat i d'impacte emocional perquè per primera vegada faran el que sempre havien somiat, una gira pels Estats Units. Per ells, Amèrica era la terra sagrada del blues i del rhythm and blues, la font de totes les seves influències. I de sobte hi eren, recorrent el país de costa a costa, des de Nova York fins a Califòrnia, fins a arribar a Hollywood. A més, era també la seva porta d'entrada a la televisió nord-americana, un format que els fascinava tant com els incomodava. El públic era divers, era blanc, però també era negre, i això es va captivar profundament. La societat, en canvi, no es va impressionar tant. De fet, van quedar sorpresos perquè sovint trobaven gent que no coneixia ídols seus, com Muddy Waters o Bo Diddley. Al seu cap, qualsevol americà mitjà en devia de ser fan, i evidentment no era així. En un dels concerts del cartell van coincidir amb una banda que tenia un saxofonista que encara no sabien que acabaria sent figura fonamental del futur so dels Rolling Stones, en Bobby Keys. Uns anys més tard, en Bobby Keys seria un col·laborador habitual del grup. Aquell primer contacte a l'any 1964 seria el començament d'una amistat i col·laboració que duraria dècades. L'experiència americana no va estar exempta de tensions. Amb una aparició televisiva, el presentador Dean Martin en va fer burles. Ell els va convidar amb el seu show i va fer cunyetes. Deia que els Rolling Stones no és que portessin els cabells llargs, sinó que tenien el front petit i les celles molt poblades. L'acudit no va fer cap gràcia al grup. Els Stones va quedar profundament enfadats. De fet, el tema és ara mateix, vist amb l'òptica de 2026, és completament ridícul, però el fet de que els Rolling Stones tinguessin el cabell una miqueta més llarg de l'habitual era una qüestió d'un escàndol majúscul. Bé, en fi, enmig del trajecte de la gira van viure també no només els cabrejos amb en Dean Martin i la televisió, però també algun dels moments més mítics del seu pas pels Estats Units, la visita a Chess Records a Chicago, el número 2120 de l'avinguda South Michigan. Allà a Chess Records van conèixer autèntics mites per ells, en Willie Dixon, en Buddy Guy, i sobretot en Muddy Waters, l'home que d'alguna manera havia donat nom al grup. Per Rolling Stones, això va ser com entrar al temple del blues. En aquell mateix estudi, envoltats dels seus herois, van enregistrar It's All Over Now. També hi havia espai per anècdotes internes. L'Andrew Luke Oldham, sempre pendent de la imatge, va suggerir que en Keith deixés de signar com a Richards i passés a fer-ho com a Richard. Aquella S perduda no tornaria fins a finals dels anys 70. Tot i l'entusiasme, no tot era glamour. En tornar a Europa van fer una sèrie de concerts als Països Baixos, força convulsa, disturbis, intervenció policial i un públic tan descontrolat que gairebé feia perillar el concert. Això començava a ser massa habitual. Era una mostra de fins a quin punt els Stones començaven a generar reaccions extremes arreu. Mentrestant, el terreny creatiu, tot i començar a tenir temes signats per Jagger i Richards, encara continuaven utilitzant la firma col·lectiva allò de Nanker Felch en algunes gravacions d'estudi, com Empty Heart, mantenint l'esperit comunitari dels primers temps. Aviat això canviarà. Al juny del 64, la cantant Marianne Faithfull publica un tema de Jagger i Richards, a la cançó As Tears Go By. Els propis Stones en faran la seva pròpia versió l'any següent, però quedeu-vos amb aquest nom, el de Marianne Faithfull, que serà molt important en aquesta història. Anem a escoltar ara It's All Over Now, cançó escrita per Bobby Womack, que agafarà un nom amb el funk dels 70. Però ell tenia una banda als 60, The Valentinos, i va compondre aquest It's All Over Now. La peça cau a les mans dels Stones amb una visita a una emissora nord-americana. L'Andrew Oldham detecta l'or immediatament. El single surt el juny de 1964 i esdevé el seu primer número 1 al Regne Unit.

Després de l'enregistrament de It's All Over Now, que encara sona de fons, el juny de 1964, els Rolling Stones entren en un altre període frenètic que culminarà amb una fita inesperada, la de portar un tema de Howlin' Wolf al número 1 de les llistes britàniques. Però abans d'arribar-hi cal entendre el context esgotador en el que es mou la banda aquell any. A l'octubre del 64, els Rolling Stones tornen als Estats Units per emprendre una segona gira americana. El grup ja no és aquell conjunt tímid del primer viatge, ara hi arriben reforçats per l'èxit, per la resposta del públic i per haver començat a penetrar al mercat nord-americà. En paral·lel, també publiquen l'LP 12x5 o 12x5 de l'octubre del 64. Tornant d'aquesta segona gira, queda clar que la banda ha pujat un esglaó més a la seva projecció internacional. Però no tot eren triomfs. Brian Jones passava per un moment cada vegada més delicat. Durant la gira es va posar malalt i els rumors que abandonaria els Stones van créixer tant que ell mateix va haver de sortir a desmentir-ho públicament. En Brian sempre va ser de constitució feble i malaltís, però a més, la realitat era més crua. Ell i la seva parella, la Linda, estaven immersos en problemes seriosos i a més en Brian consumia amfetamines, bevia massa i s'havia acostumat a fumar marihuana. La seva malaltia als Estats Units, explicaven, era el resultat de la manca de control combinada amb una constitució física feble. Aquest deteriorament personal reforçava encara més la dinàmica interna, mentre Mick i Keith guanyaven pes creatiu i mediàtic, en Brian se n'allunyava, tot i seguia portant moments musicals brillants. I ve d'aquí que arribem a la gesta, la que us deia, del novembre de 1964, l'enregistrament i publicació de Little Red Rooster, una peça escrita pel Willie Dixon que els Stones interpreten amb una fidelitat reverencial cap al blues del Delta i al blues de Chicago. És un blues lent, espinós, carregat de dobles sentits, molt lluny del que s'esperaria d'un èxit pop. I tanmateix va arribar al número 1 de les llistes britàniques, una autèntica anomalia històrica. El mèrit recau en bona part en la interpretació d'en Brian Jones, que hi toca una slide guitar que té una sensibilitat gairebé pedagògica. És com si expliqués als britànics, i de retruc al món, què és exactament aquell idioma musical que els Stones estimen tant, que és el blues. Com a curiositat, a la televisió britànica van haver d'ajustar l'actuació per evitar que sonés massa sexual en horari familiar. Per cert, la cara B del single d'aquest Little Red Rooster és Off the Hook, continua portant la firma col·lectiva allò de Nunker Felch, reflectint aquest últim rastre dels primers temps de creativitat compartida abans que el tàndem Jagger-Richards no s'imposés plenament com a motor compositor. Va, sentim ara Little Red Rooster.

begin to howl. L'any 1965 comença amb aquesta embranzida i al gener arrenca una gira australiana compartint cartell amb en Roy Orbison. Ja en vam parlar ara fa dues setmanes quan fèiem l'especial de Roy Orbison. Després del periple oceànic passa també per Japó i la banda viu de primera mà per primera vegada el vertigen d'un èxit global. 15 mesos abans encara tocaven en clubs, ara omplien recintes moderadament grans a la repunta del món. El febrer de 1965 també veu la llum Rolling Stones No. 2 al Regne Unit. I als Estats Units s'edita Rolling Stones Now, considerat el tercer LP del grup. Tot i això, sempre cal recordar-ho. En aquella època els LPs no eren la peça central de la seva carrera i l'autèntic nucli de la seva identitat es trobava als singles. De fet, en tres àlbums ja publicats encara no hi constaven moltes de les cançons que els havien definit fins aquell moment. La confusió augmenta pel fet de que Decca publicava els discos a Europa, però als Estats Units qui ho feia era ABKCO i les llistes de temes sovint no coincidien. Un disc com aquest 12x5, per exemple, no tenia exactament la mateixa forma a banda i banda de l'Atlàntic. Hi havia unes cançons que estaven en un disc que a la versió europea i a la versió, o a la versió anglesa i a la versió americana, doncs eren no diria que totes diferents, però hi havia algunes diferències. Per això sempre recomano, especialment pel període entre 1963 i 1967, confiar en un bon recopilatori de singles com el disc Singles Collection de London Years, i després doncs ja endinsar-se amb els LPs originals. Mentrestant, aquell hivern de 1965 també marca el començament de la primera gira europea estructurada del grup. Fins a llavors, només havien fet concerts esporàdics al continent. Ara, en canvi, doncs, passen per Escandinàvia i d'altres territoris amb un format doncs, més estàndard. Tota aquesta activitat coincideix amb un moment important fora dels escenaris. El contracte discogràfic del grup està a punt de caducar i la CBS es mostra interessada en fitxar-los. L'Andrew Luke Oldham aprofita l'oportunitat i juga bé les cartes. Acaba renomenant amb Decca per un contracte molt més lucratiu, reforçant el seu paper com a estratega. I llavors arriba el pas decisiu, The Last Time, publicat al febrer de 1965, el primer single compost per Jagger i Richards, que arriba al número 1 al Regne Unit. Tot i que la cançó s'inspira lliurement, per dir-ho d'una manera, en un espiritual gravat al 1955, pels Staple Singers, els Rolling Stones la converteixen en una marxa elèctrica sostinguda per un riff circular. És una peça que marca un abans i un després. Per primera vegada, els Stones demostren que no necessiten versions per fer èxits. I encara més, The Last Time estableix això que culminarà mesos després en Satisfaction. En Keith Richards comença aquí a entendre que el riff no és només un acompanyament, sinó és una idea central, un motor creatiu. I aquest descobriment, sense exagerar, ajudarà a redefinir el rock dels anys 60 i 70.

Una nova gira americana es succeeix i hi trobem dos aspectes molt importants. Les discussions entre els membres del grup són constants i Brian comença a sentir-se com si fos fora. Encara més, Brian Jones prova per primer cop l'LSD a Los Angeles i només li faltava això. I mentrestant, Satisfaction, cançó emblema del grup, parteix d'una idea de Keith Richards, tot i que el famós riff no devia ser-hi present. De fet, hi ha qui diu haver sentit versions primigènies amb en Brian Jones tocant allò amb l'harmònica. El que fa llegendària la cançó Satisfaction és l'ús d'un pedal que donava un so molt particular, fins i tot novedós, amb aquella guitarra. És comú explicar que en Keith Richards volia que el riff sonés com una secció de bends i que la guitarra era només una guia per un arranjament que mai no es va arribar a enregistrar. Bé, aquesta és una història coneguda, però certament mai contrastada. I compte, el que deien abans, Satisfaction apareix a la versió americana del quart LP dels Rolling Stones, a títol Out of Our Heads, però no apareix a la versió de Out of Our Heads del Regne Unit. Sigui com sigui, era juny de 1965 i a partir d'aquí tot canviaria.

0: fonamental a la història del rock i en posteriors ocasions reprendrem el flux de la narració allà ho hem deixat, a partir de 1965.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve a la mateixa batora i pel mateix bat canal.
0: I com sempre dic, un plaer passa una altra tarda de divendres amb tots vosaltres. Recordeu que aquest programa es pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVox. Us deixo el link a les xarxes socials del Bartiki, ja sabeu, @BartikiRM, tant a X com a Instagram. Recomaneu, feu like, seguiu-nos a X, a Instagram, pel carrer, on vulgueu, perquè ara sí arriba l'hora de baixar la persiana i tancar el Bartiki. Salutacions de qui us parla, Carlos Molina, i del Sergio Guardeño tocant botons al control tècnic. I sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: La guerra no decideix qui té la raó, sinó només qui conserva el poder i sobreviu. Bertrand Russell. Bona tarda, això és Ràdio Mollet i nosaltres som l'edat del pavo. Bona tarda, noies, com esteu?
2: Bé.
3: Bé, sí, aquí, no?
2: Sí, un dia més.
1: Jo estic molt cansada, tinc molta sort.
3: Un divendres més.
2: Bueno, és que, en veritat, jo també. Avui és un dels dies que més cansada estic.
3: Sí, sí, amb raó. Ja que és divendres i la setmana pesa, eh?
1: Ui, però a veure, que pessimista esteu. Una mica d'alegria, home, que si no acabarem tots deprimits.
3: I com vols que ens animem? Si l'única cosa que necessitem en aquest món és dormir fins a tots al migdia, per lo menys jo, vamos.
2: A veure, Emma, ja coneixem la teva rutina de cap de setmana i vacances, però crec que sí que hi ha una manera d'animar-nos. Què us sembla si expliquem algunes anècdotes? Però, anècdotes sobre Londres i Irlanda, fent una mica de referència pues, als nois que s'han anat pues, de l'ESO i de 6è a Itàlia.
1: Vale, em sembla bé.
2: Vinga.
3: Quan marxen els...
1: Ja han marxat, Emma.
3: No, aquests. Els que van a una neu.
4: A Irlanda.
3: Qui va aquí?
4: Jo.
5: El Lluc.
4: I ja està.
2: Ah, ja?
3: Ja està, no aneu?
6: Jo no vaig.
2: Jolín.
3: Que malament.
2: Sí. Quants aneu?
7: Oh, hi ha els altres també, la Júlia, la Ruth.
2: Ah, bueno. Però quants aneu, en plan, quant
8: el bro? No, van bastants, com 20 i pico.
3: Ens serem aquesta matinada, però a les 10 del matí, però hem d'estar allà a les 7 o a les 6.
2: Esteu nerviosos?
3: No.
2: Ah, vale.
1: Com que...
3: Bueno, una anècdota, Clàudia, sí. No sé, comença tu.
2: Vale, començo jo, que m'he apuntat unes quantes.
3: Ah, vale, vale.
2: A veure, d'algú així de Londres, jo només tinc dolentes.
1: Ala, no!
2: No, perquè va ser brutal, o sigui, ens tenien en una cuina tancades, o sigui, dins de la cuina hi havia una petita habitació que estaven quatre persones. Una habitació que et dic que tindria 3 metres quadrats.
3: No, o sigui, que era, a més era com era... un passadís,
2: sí.
3: Vale?
4: Menys que això, menys que això.
2: Com que menys que això? Era el
3: com la meitat d'això, no, la meitat d'això, però la meitat, tipo...
4: La meitat de la meitat.
3: No, la meitat, però tipo...
2: Un terç.
3: De la paret a la meitat, ja està.

0: muchas más.
1: La gente a casa no avisa las tuti, pero bueno.
2: Bueno, pero que cabían dos literas enganchadas a la pared y nosotras y aquí un como un calaxé, ya está.
1: Segrestats.
0: Sí, sí, era una merda, eran como ratas.
3: Sí, sí, sí,
0: literalmente. ¿Y qué pasa? Que al estar a la cuina feían pollo al curry y olía toda la casa a curry. Claro, no nosotras también olorábamos a curry porque estábamos a la mateixa habitación, ¿sabes?
2: Claro, claro. A ver, va a ser dels primers dies.
0: Sí, sí, o sea, va a estar toda la semana olorando a curry la casa.
2: Ya la olor ya no va a marchar.
0: No, no.
2: No va a marchar.
3: Yo me recuerdo... Me'n recordo que estàvem a una casa de la Lucía i jo, llavors estàvem a l'habitació, dèiem, va, baixem a baix, que estaven... A més, estàvem amb dos avis, ¿vale? Eren viejitos. I llavors dèiem, va, baixem, que estan veient la tele i tomando el té, i anem a xerrar amb ells. Llavors fèiem pel a Benissona per veure qui baixava primer. I llavors la que baixava primer, l'altra era la que parlava primer. Perquè ningú volia parlar, però bueno, eren molt majos. Però jo crec que tenien, tipo, aquest problema d'acumular coses... Sí. Porque tenían dos menjadors y un al tenían a patada merda.
1: O
3: sea, sí, sí, sí, eso. O sea, un día ens treuen un mapa per ensenyar-nos com la ciutat i per trobar el mapa, mare meva, 5 minuts.
0: Espera, jo tinc una altra de Londres, que és que vam arribar el primer dia i nosaltres, clar, veníem supercansades de l'avió, tal, ens portaven en cotxe, que no estava a prop, la casa, saps? D'on estàvem, doncs ens va deixar el col·le. I arribem a la casa i nosaltres, hòstia, que maja, no? La noia ens fa com unes torradetes amb formatge. Que era tot el menjar que havíem de menjar. Ens va fer dues torrades així, xiquitilles,
2: claro,
0: a comer, ja
2: claro,
0: està.
2: Claro, nosaltres ens donaran això, ara, no sé, a esmorzar i després per dinar, pues claro, tirarem al gros.
0: Era l'aperitiu, no?
2: Sí, claro,
0: mentira, mentira. No comimos nada más hasta las 6 de la tarde.
2: És que no era ni un sàndwich, era un pa amb algo sobre, ja està.
0: Sí, sí, era, jo no sé.
2: Jo me'n recordo també de Londres, que a nosaltres el primer dia sí que ens van anar a buscar amb cotxe, però els altres ja no. Sí.
3: A mi tots els dies, sí, una, sí,
2: nit,
3: dies.
2: Una nit,
0: la última, vale? Vam anar amb la Txelo al restaurant, tal. Vale.
2: Vam anar a sopar, plovent,
0: de nit.
2: Estàvem al centre de la ciutat, o sigui, hi havia mitja hora.
0: No, poder, no, caminant. Una hora, ho van calcular, una
3: pues
0: hora.
3: Pues a mi me daba mucho fomo, tío.
2: Pues nosaltres li escrivem a la noia, venga, a ver,
0: això,
2: que
0: espera,
2: si ens podia venir a buscar.
0: Eren les 10 i mitja de la nit, les 11, vale? Era tard. No, era tard.
2: No, no. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
3: Pues a mi em donava fomo perquè jo m'anava amb cotxe i llavors el dia següent arribàvem i deien, buah, ja la nit em va passar això, això, això, això. Ja, tothom li passaven coses i jo...
0: Però és que ens van haver d'acompanyar uns companys perquè és que anàvem soles de nit.
2: No, o sigui,
0: era una hora, era una hora de camí.
2: Érem quatre, vale? Dos vam decidir anar corrents. Vam decidir anar corrents perquè...
1: Solidaritat entre companys.
2: Sí, vamos. Que les tres, una es va parar... jo què sé, tio, és que...
4: És que ja les 11 són com les dues d'aquí.
2: Sí, sí.
4: Molt tard.
0: Fatal,
2: fatal.
0: I després d'Irlanda jo, la veritat que no... És que no el recordo quasi.
4: Què és millor, Irlanda o Londres, per vosaltres?
3: Irlanda. Ens van fotre una bronca, jo me'n recordo, una bronca en Irlanda.
0: Ah, per què?
3: Perquè vam parlar en català o en castellà al dinar o al sopar.
0: No, ja, però va ser una frase perquè la Joana no sabia dir.
3: Jo no m'entenava de res.
0: Porfa, tradúceles esto. I jo...
3: Here in English. I jo, ah, sorry.
0: No, no, però es van enfadar molt. I després ja super... Sí, no sé, és que va estar molt bé Irlanda.
2: Irlanda, mil cos millor.
0: Sí.
2: I jo recordo l'últim dia...
0: També era la primera vegada que anàvem fora.
1: I no estaves amb un zulo.
3: No, no, estàvem en un calçoplon que flipa.
2: Sí, jo també. Jo estava com en un castillo.
4: Hola, hola!
2: Que sí, que sí, que sí.
4: Hi havia porteries de futbol?
2: Ah, no, crec que no.
4: Ah. No. És que jo m'he trobat una casa que és un casoplón que està a 45 minuts de la ciutat aquesta. Que...
3: Jo t'assallo.
2: Després me l'ensenyes.
4: Està al costat d'un castillo raro.
5: De Gaelic Football, de Gaelic Football.
6: Ah, però ara
4: he vist una
6: de mi classe, a lo mejor la
4: tupo de mi classe. I tenia costumeta elàstica.
3: Vale, vale, una cosa, dic una cosa i anem a les seccions. Si hi ha un noi que es diu... Com es llama? Ah, el profe. Jason.
2: Ah, Jason.
3: El Jason i és un profe. Era el de mi casa. I ara
0: anem
3: amb les accions. Va sortir gatzà.

0: I de qui ens parlaràs avui?
1: Doncs avui us parlaré del Pere. Dit això, comencem. Ens situem en plena Setmana Santa. El Pere estava desesperat perquè cada dia portava el seu gos, el Coco, a passejar per Gallecs. Tant ell com el seu gos estaven farts de fer sempre les mateixes rutes. I al Pere se li va acudir una idea, anar a algun lloc fora de Gallecs per donar una sorpresa al Coco. Però el Pere tenia un problema. No coneixia cap ruta, a part de la de Gallecs, que li pogués agradar al seu gos. Què fas? Ah, t'informes per internet? Bé, li preguntes a un dels teus amics que també té gos.
2: Li preguntes?
3: Sí, no, és un, sí, amic. Un amic.
1: El Pere escriu a un dels seus amics, però aquest no li respon, cosa que fa que el Pere acabi recorrent a internet igualment. Després d'una estona, troba el lloc perfecte, a prop de Mollet, no s'ho pensa dues vegades, marxa directament cap allà. Un cop el Pere va arribar al lloc, tot semblava perfecte, però després d'una estona passejant, va tenir un problema. Davant seu hi havia un Tevian i el Coco només de veure es va posar molt nerviós. Què fas? A, agafes un altre camí, passeges per davant ignorant-lo.
2: Per davant, hombre.
1: Decidiu caminar com si res. Al principi semblava que, no, que us havíeu lliurat, però al cap d'uns pocs segons d'haver-lo passat, el Tevian es gira i comença a córrer cap a vosaltres. El Pere i el seu gos comencen a córrer per perdre's de vista i després d'una bona estona ho aconsegueixen. Es relaxen i continuen el seu camí. Però al cap d'una estona tornen a sentir sorolls. Quan es giren, s'adonen que darrere seu hi ha un altre cop al Tevian, però aquest cop ve acompanyat un altre. Què fas? Tornes a fugir? Deixes anar el Coco perquè els ataqui. El Pere i el Coco esperen que el Tevian s'apropin més, i un cop estan prou a prop, el Pere deixa anar la corretja perquè el gos s'espanti. Un cop el Coco ha plantat cara als Tevian, el Pere i el gos poden acabar de gaudir el seu camí tranquil·lament. Què us ha semblat aquesta història?
2: Brutal.
4: M'ha encantat.
5: Molt real.
2: Sí.
3: No, en veritat, a mi m'agradaria trobar-me un Tevian.
2: Jo no he vist cap, encara.
3: Clar, jo tampoc.
6: A Barcelona va haver un dia una caravana per un Tevian cargol. Te lo juro.
7: Tenia un Tevian sirena,
2: guau.
8: Cap de setmana jo he quedat el Tevian a Mollet.
3: Què?
1: A Mollet? És fake.
8: En el parc del cementeri i en la cosa...
2: Mare meva, la gent està fatal.
8: Anar pel carrer i de sobte...
3: Aquí no hi ha Tevians, que han d'haver aquí Tevians.
1: Bé, bueno, doncs fins bueno. Aquí aquesta secció, ens retorna la setmana que ve. Adéu.
9: A tots i a totes, nosaltres som el Germà Bum Bum i, bueno, ja som aquí amb una nova entrega de Recordem Història.
6: Primer el Tum Tum Tum Sahur, després el Six Seven, després els Tevians i ara la possible Tercera Guerra Mundial.
9: Bueno, en aquest punt no sé si us n'heu assabentat, però sembla que ja tenim aquí la Tercera Guerra Mundial. Bum Bum.
6: No sabem si és la Tercera Guerra Mundial oficial, però està lluitant per veure qui la té més llarga. Els Estats Units han decidit ficar-se de ple en el conflicte amb Iran.
9: Però això no comença ara. Tot va esclatar amb la guerra de Gaza, on Trump es va posicionar ràpidament a favor d'Israel i l'Iran. D'Israel. I l'Iran, òbviament, en contra.
6: Com sempre, Trump ha posat el nas on no li demanen. Aquest cap de setmana ha estat especialment hàbil. Li ha donat per premer botons i enviar atacs aèris i missils a ciutats estratègiques com Teheran.
9: Ei, espera, que la resposta irania no va tardar en arribar. Van respondre amb missils i drons a bases estadounidenses i a Israel.
6: Tu em tires merda, jo et tiro més merda. Van ser atacats països com els Emirats Àrabs, Qatar, Kuwait...
9: Kuwait. Uah. I aquests últims dies la cosa no para. Bum, bum, bum, bum, viva el germà, bum, bum.
6: Ah, per cert, avui és el Dia Internacional de la Dona. Nahuel, avui el berenar el fas tu?
9: Avui no és, Pablo.
6: Nahuel, ¿y por qué pones esto?
9: No, però avui no és, ¿eh? Ho has fet tu al guió?
3: Avui sí.
7: Però per què?
2: Bueno, va.
9: Bueno, tranquils, que la nostra millor amiga, la intel·ligència artificial, ens ha dit quins serien els països més segurs si realment hi hagués una Tercera
3: També
9: Guerra Mundial.
3: També t'ha dit que avui és el dia de la dona, no?
9: No, era que era igual, Pablo.
3: Molt bé.
6: En el top 1 tenim Islàndia. Dubtem molt que els hi arribin els missils. O es perdin pel camí o es queden congelats. Bum, bum.
9: El top 2, Nova Zelanda. Tranquils, que si no et mata la guerra, et maten els insectes de 2 metres que tenen allà.
6: I top 3, Groenlàndia. Seria el lloc ideal si no fos perquè Trump la vol comprar en rebaixes. Quins països creieu que podrien entrar en aquest rànquing?
3: Espanya no.
0: Perú.
8: Ojalá que España.
0: Perú.
6: Perú.
9: Sí, Perú. Perú.
6: Te haces una cueva en la montaña.
9: Es Marte.
4: Bolivia.
0: No.
9: Vale, tío.
6: Bolivia.
9: Bueno.
6: Bueno, bueno, perdó.
0: Rússia.
6: Marte.
0: Rússia, perquè és molt gran i t'escondes una muntanya a l'atzar.
9: Bueno, i a Espanya on queda tot això? Doncs estigueu tranquils perquè el Pedrito va dir l'altre dia «No a la guerra!» i ha negat a l'exèrcit l'ús de les bases militars a Espanya. Si ens cau una bomba, ens la menjarem amb patates.
6: Sí, sí, però les està fent servir als Estats Units igualment.
9: Bum, bum.
6: Bueno, Torrente presidente està a la volta de la cantonada.
9: Bueno, vale. Això a Trump no li ha agradat gens i vol tallar tot el comerç amb Espanya. No més Costco, no més Walmart, ni petroli.
6: Uf, parlar tant m'està donant molta set. Aquí no hi ha Becari. Asier, em portes un got d'aigua?
7: Sí, sí.
6: Va, Asier, que m'he d'anar al casino. Joder, macho.
9: Gràcies, Becari. Bueno, tornem la setmana vinent amb més, però no millors, perquè és impossible. Adeu.
6: Adeu.

0: Hola, molt bona tarda a tothom.
1: Som nosaltres una setmana més a...
0: Qui té raó?
1: I bé, us portem un debat bastant interessant.
0: Ja que hem acabat la setmana d'exàmens i projectes.
1: Per fi, em pensava que seria totalment eterna, o sigui...
0: Meri, que m'has tallat.
1: Perdó, continua.
0: Com deia, què és millor, fer projectes en grup...
1: O fer-los individualment?
0: Comencem.
1: Primer, parlem de la concentració. Si estàs sola, no tens altres persones que t'estiguin fent la murga tota l'estona. Ni ningú que et molesti o et digui que has de fer a cada pas. Tens moltes menys distraccions.
0: Ja, però el treball pot ser molt més efectiu amb la repartició de tasques. En un equip es poden dividir les feines segons les habilitats de cada persona. Això fa que el treball sigui més ràpid i de millor qualitat.
1: I què passa amb la presa de decisions? Una sola persona pot decidir immediatament, mentre que en un equip sovint cal discutir per arribar a un acord. I a vegades això acaba en baralles si la gent no sap gestionar-ho bé.
0: Però deixa de banda les discussions. Has pensat en tot el que aprens dels altres? Treballar en equip permet descobrir noves maneres de fer les coses, resoldre dubtes i millorar les habilitats socials i de comunicació.
1: Sí, és clar, a menys que et toqui amb una colla de rucs. A veure, Lluc, una altra cosa primordial és la responsabilitat. Si treballes sola, saps perfectament qui és el responsable del resultat. En els equips sovint hi ha que treballen menys que els altres. I això ens ha passat en moltes, moltíssimes ocasions.
0: No siguis tan pessimista. No tothom ho fa malament. A més, quan diuen les persones treballen juntes, cadascuna aporta idees i experiències diferents. Això ajuda a trobar solucions més creatives.
1: Presentadora, sisplau, voteu.
0: Sí, mulleu-vos.
2: Jo ho tinc molt clar, eh?
3: Jo no, eh?
2: Jo sí.
3: O sigui, jo crec, ho sento molt, eh? La persona que li agrada més les treballa en grup és perquè no vol fer el treball. O sigui, i la persona que... És veritat. I la persona que ho veu fer sol és la persona que acabarà fent el treball ella sola. Sí. És que és veritat.
4: Sí. Jo em pronuncio aquí, perquè depèn amb qui ho facis. Per exemple, jo i la Joana som un tàndem. O sigui, anem juntes a tot. Si podem, anem juntes a tot. I clar, treballar amb una persona que treballa molt bé, està molt bé. Però si toca una persona que treballa que no fa ni l'ou, pues no està tan bé.
3: Sí.
0: Llavors,
1: qui guanya?
3: Que voteu vosaltres. Jo he votat. Jo, individual. Jo
2: vale.
3: Individual també.
4: Pues va, guanyeu.
3: Sí, sí.
1: Individual? És que veus, és molt millor fer les coses sola.
0: D'acord, ja has guanyat, ja n'hi ha prou.
1: Doncs, això ha estat Qui té raó.
0: Ens veiem la setmana vinent amb un nou debat.
1: Ah!

0: Benvinguts a De Llengua en Llengua, la secció més poliglota de l'edat del pavó, liderada per mi, la Txell.
1: I per mi, la Dejana. Avui us porto un nou idioma super ultra mega hiper interessant, com cada setmana. Però avui l'idioma ha sigut triat per l'Àlvaro, un dels nostres fabulosos, magnífics i brillants tècnics.
0: Així que ja sabeu, si teniu cap queixa, no ens ho digueu a nosaltres, aneu directament a ell.
1: I si voleu escollir l'idioma de la setmana vinent, només ens heu d'avisar. Ara sí, comencem amb la secció.
0: La frase que us portem avui és...
2: Ein ferir alla ok allir ferir ein.
3: Un altre cop, sisplau.
2: Ein ferir alla ok allir ferir ein.
3: És el que fica literalment aquí.
1: Sí.
3: Uau. Oh. Hem de dir què significa.
0: Sí, què significa. Que calla.
3: Uf, és que repeteix ferir.
1: I ein.
3: I, bueno, allí no. No tinc ni idea, però és que no se m'acudeix absolutament res. M'agrada la pizza.
1: Tio, jo m'agrada...
3: M'agrada la pizza. I m'agrada la pizza. Jo no va dir que m'agraden les patates fregides, però... Bueno, digueu-nos un.
0: Doncs significa tots per un i un per tots.
3: Uau, esteu motivadores, eh?
1: Sí, sí. Ara que ja sabeu què significa, tenim alguna hipòtesi de l'idioma?
3: No. Acier, els ajudes?
4: No, no he escoltat l'idioma, però sí puc...
3: Mira, ja hi és això. És això, literalment. Sona igual.
4: És que si hi hagués els símbols raros diria islandès, però...
1: Que no.
4: No, clar, però perquè no hi ha cap dièresis ni aquestes ja. Coses.
3: Alemany no pot ser, no?
4: No, no és alemany.
3: A mi em sona algo nòrdic, però no sé...
4: Sí? No. Sembla nòrdic escrit, però literal. Sí. Ja.
0: Doncs l'idioma és l'islandès.
3: Toma! Molt bé, així.
4: Però, clar, i no, l'islandès no té aquests rodones, no.
1: Se ve que no.
0: La veritat no cal dir on es parla.
5: Jo he fet una traducció fonètica, no?
4: Vale.
0: Doncs es parla, òbviament, a Islàndia. I el parlen unes 370.000 persones aproximadament. És molt poc si comparem, per exemple, que només a Barcelona hi viuen més d'un milió de persones. O sigui, hi ha més gent vivint a Barcelona que parlants d'aquesta llengua a tot el món.
1: Què dius?
0: Uau. Oh,
5: que xulo, eh? Encara hi hagi gent que parli islandès.
1: Vale, sí.
0: Això és impressionant. Però bé... L'islandès pertany a la llengua germànica, com l'anglès o l'alemany, però dins del grup nòrdic.
6: Hem de dir que quan li van preguntar a l'Àlvaro quin idioma ens volia, va dir, un idioma nòrdic antic, el que sigui. Així que hem buscat el més antic que es parla actualment.
0: Literalment ha canviat poquíssim des de l'edat mitjana. Un parlant d'islandès actual podrà llegir textos de fa 800 anys i entendre'ls bastant bé.
6: L'islandès té les arrels en el nord antic, la llengua que parlaven els vikings quan van colonitzar Islàndia, al segle IX.
0: Té paraules de gènere masculí, com gos, femení, com llibre i inclús neutre, com casa.
6: Doncs aquí acaba la secció. Recordeu que cada llengua és una finestra oberta a una nova manera de veure el món.
0: I que cada llengua que es perd és una finestra que es tanca per sempre.
1: Bleu!

0: Hola, som la Sara i l'Helena i avui us portem un nou joc a la secció A què juguem?
1: Doncs el joc d'avui es diu...
0: Tete Coet. Com?
1: Tete Coet.
2: Tete Coet. Els noms veu dir que us els inventàveu, no?
0: Sí.
1: Vale, vale. Una mica.
2: Molta imaginació.
0: Sí.
3: Tete Coet.
0: I Sara, explica'ns com has jugat exactament.
1: És molt senzill. Un de vosaltres ha de dir l'abecedari mentalment i l'altre ha de dir stop, per escollir una letra a l'atzar.
0: I un cop tenim la lletra, hem de dir ràpidament paraules que comencin per aquesta lletra, segons la categoria que ens digueu, oi?
1: Exacte. Qui s'encalli o repeteixi paraula queda eliminat.
2: Doncs, vinga, fem una ronda. Així.
0: De prova, ràpida. De prova.
2: De prova.
1: Vinga, va. Qui comença a dir l'abecedari?
4: Vale, però un moment, jo no entès una cosa, en plan... Hem de dir ara, abans de que comencem a dir, en plan... abans de que escollim la lletra de l'abecedari, hem de pensar al tipus de paraules
0: sí,
4: que diem?
0: Sí, una categoria, per
4: vale.
0: exemple, menjar.
4: Vale.
0: Si voleu, fem aquesta. O...
4: Vale, doncs,
3: vale, vale, sí.
0: Menjar?
3: Sí.
0: Va, d'acord, doncs... Qui vol comptar l'abecedari?
4: Vinga, Emma.
2: Jo?
0: Uh-huh.
2: Uf.
3: I les altres l'hem de tallar, oi?
4: Sí.
2: Però he de dir stop. He d'anar ràpid, no?
0: No cal. En plan,
2: vale, comencis
5: amb
0: cargol.
4: No sé, ja has començat?
2: A, B, C...
0: No, no, no, no, no, no.
3: Mentalmente.
2: ¿Cómo, cómo? No
0: mentalment, mentalment.
3: Tu pensa en l'abecedari. Llavors, et direm stop i m'hauria de dir... Tra, abecedari.
2: Ah, vale. Ja, eh?
4: Ah, vale.
0: Stop.
2: Elefant.
5: ¿Qué?
3: Menjar! Emma, menjar!
5: Per què me...
2: Espera, que he escoltat cargol i pensava que... I pensava que era d'animals.
0: No, sí, que no parli, no va ser lent com un cargol.
2: Ah, vale, vale.
3: Mira, les paraules, qui les hem de dir? Els amers.
0: Home, ella dirà, vale, vale. Fem un exemple amb la Sara, fem un exemple amb la Sara.
3: Exacte, espera.
0: Jo començo dient l'abecedari, vale?
6: Pisa, Pere,
0: ja he començat.
5: Ens pisen.
1: Stop.
0: Granota.
3: Granota
0: amb animals.
3: Ah,
0: sí, perquè la lletra era la G.
3: Vale,
0: la lletra
3: vale.
0: era la G, per tant, amb G, granota. I després, ella ha de dir la següent lletra de l'abecedari, que seria la...
4: Ah, pues, us ho heu explicat
0: la
4: malament.
0: Perquè
3: no s'ha pensat això.
0: L'H. Perdó.
4: Aquí no.
3: Vale, ara sí podem jugar.
5: Granota, girafa...
6: Iguana.
4: Claro, jo també.
2: No, jo pensava que s'acabava, que estava començant.
4: No. Bueno, va.
3: Penso jo.
4: Vinga.
3: Què categoria hem dit?
0: Menjar,
3: vale.
0: Ja. Quina lletra era?
2: No.
3: La E.
6: Escudella.
3: Escudella.
2: Formatge.
4: Ah, que jo he de seguir?
2: Sí,
1: sí.
4: Bueno.
2: Pues galetes.
0: Amac. Ja ho menja amb bac.
3: Sí.
0: Ah, sí?
3: Hamburguesa.
0: Després de la...
4: I,
0: no.
1: I la I?
0: Que la Sadari i jo necessito la... La I?
4: I...
0: I...
3: I...
0: És que em ve el triangle i sos a l'expressió...
3: Sí, el I, mira!
0: No, no, però això és Y. O sigui...
5: No, que...
3: Chino, ¿tés?
4: Amb la jota.
6: És que amb la jota és complicat, eh? Perquè el...
3: Vinga, no et queixis
6: tant.
4: Llamo, vale. Jo amb la K, kefir.
0: És
4: un tipus d'ajut.
0: Sí, és un tipus molt bo.
3: I jota K. Era...
6: Cacaolat.
3: No, era... Lechuga.
4: Letus.
2: Jo amb la M, mayonesa.
5: En català.
3: És que
4: no és un menjar.
2: Jo amb la N.
4: Te lo zampas, no?
2: Pues ja està. No tinc ni idea.
6: Nutella.
2: Nutella.
0: Oreo. Doncs, nois, fins aquí el joc d'avui.
4: Jo, m'agrada molt aquest.
5: Sí. Moltes trampes,
3: Bueno, una miqueta de trampes, però...
1: Bueno.
5: Letutxa i Nutella va arribar al cor.
3: Bueno, molt bé, noia, seguiu així i ara us deixem amb les notícies.
7: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
1: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
2: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.

0: ja tornem a estar aquí després de la pausa i avui us porto un joc molt divertit i d'un tema molt important també, vale? Teniu alguna idea? Què us imagineu?
1: A veure, serà un joc.
0: Això, he dit, un joc,
1: ah, vale.
0: He de mirar el tema així.
2: El joc de la joc.
1: No sé quin tema serà, o quin dia estem.
0: Avui és 6 de març.
1: 6 de març, molt bé.
2: Els bum-bum diuen el 8.
0: Exacte. Bum-bum, a la vista.
1: Vinga, digue'ns-ho, va, comencem.
0: Vale, doncs us dic el nom del joc, vale? Es diu Qui és ella, de què creu que anirà? Sí, va, vale, van. Vale, sí.
3: Reivindicar-lo de les dones, no? Tindrà algú a veure.
1: Vale, sí.
0: Vale, llavors, la cosa és que jo us diré una frase que descriu a una dona rellevant de la història i vosaltres haureu d'endevinar de qui estic parlant.
1: Vale.
3: Quedaré fatal perquè no, jo no sé noms, eh?
0: Vale, bueno, que sí, ja veuràs, que és molt fàcil. La primera, diu, va sortir d'un poble del Baix Llobregat, va modernitzar el flamenc i va i ha triomfat tant que l'ha acabat ensenyant al món sencer.
1: La Rosalia.
3: Ah, això no. La Rosalia?
1: Sí.
2: La Rosalia.
1: Vale, la Rosalia.
0: Exactament, era la Rosalia. Ah, si entens el joc?
3: Sí, sí.
4: Jo pensava que serien del segle de segles passats.
0: Hi ha una miqueta de tot, hi ha una miqueta de tot. Seguim. Esportista nord-americana considerada la millor en la seva disciplina, tant que diversos moviments porten el seu nom i cognom.
1: Alex Morgan.
0: Mike, no.
4: Serena Williams.
0: No.
5: Ai, Simon Biles.
0: Molt bé!
5: També era bon.
0: Sí, era Simon Biles. De moment estic sent bona, o sigui,
1: sí, sí.
0: És fàcil de moment, però
1: la Clàudia sabia, tio,
0: que això, a mesura que avança, es va complicant. La tercera diu...
1: La Clàudia no sap ni qui és, eh?
0: No sé, però és igual.
4: M'ha impactat que hagis dit la Morgan, perquè és una estadounidenca...
1: És que havia entès futbolista, ho sento.
0: Ai. Bueno, la tercera, va fugir al nazisme, i els seus llibres i la seva forma de pensar ho van revolucionar tot.
1: Canaris, canaris!
3: No. Per un que sabia, tio, no.
0: Molt bé, molt bé. Era Hannah Arendt. És que l'altre dia vaig fer una presentació d'ella. Bueno, no.
2: No va arribar.
1: No va fugir.
2: No li vaig deixar.
3: No és de risa, eh? No és de risa.
4: Jo pensava que era la mata Ari.
0: La següent dona va canviar la manera d'entendre la relació entre els animals i les persones després de conviure amb ximpanzés fins gairebé...
1: Ah, Jane Goodall!
0: Molt bé!
1: Toma!
0: Vinga! Jo no me'n recordava del nom.
2: Jane Goodall.
0: És la de la Nuri. Una científica.
3: La de la Nuri.
1: Va morir fa poc.
0: Va morir a l'octubre, sí. Vale, només en queden dues. Una. Sí,
2: o sea, dues o una?
0: Queden dues.
2: Ah.
0: Però aquesta, la que us diré ara, va ser una dissenyadora que va millorar la vestimenta femenina per fer-la més còmoda i elegant.
4: Coco Chanel.
0: Molt bé!
1: Joder, tu, quin nivell tenim aquí, eh?
0: Efectivament, era Coco Chanel. I per últim, la més difícil, bueno, no tant. Però el nom...
3: Dale.
0: Vale. Una de les líders sufragistes d'Anglaterra que va lluitar pel dret del vot. Cosa que li va costar anar a la presó unes quantes vegades.
1: És la de...
5: Arleta...
0: No,
1: És que, o sigui...
0: El nom és...
1: El nom no me'n recordo, però sé la seva cara.
4: Té un nom compost?
5: Elizabeth?
0: No.
5: Elizabeth?
0: Emeline? Pankhurst, no?
2: Pankhurst.
0: Pankhurst.
3: Pajust.
0: Pajust. Bueno, aquesta era... Però...
2: Pajust.
0: Pajust. És que no és anglès, nois. Bueno...
2: Sufragistes.
0: Què us ha semblat en el joc?
1: M'ha agradat molt el joc, la veritat.
3: Però m'ha robat la senyora.
1: Bueno, és que...
0: La única que te sabia.
3: No, perdona, me sabia otra. Jane Goodall. Toma.
1: Bueno, fins i tot... He descobert dones importants, de la història que no coneixia.
0: I això, vale, m'alegro molt per això, però ara anem amb les accions.

0: Hola, nois, com esteu? Avui tornem amb un altre cas de True Crime i us aviso que aquest és dels més foscos i impactants de la història dels Estats Units.
1: Avui parlarem de Gary Ridway, tristament conegut amb el sobrenom de Green River Killer.
0: Un home que durant gairebé dues dècades va aconseguir esquivar la policia mentre sembrava el pànic a l'estat de Washington.
1: Gary Ridway va néixer al 1949 a Utah, però es va criar prop de Seattle.
0: La seva infància no va ser gens fàcil. Tenia una relació d'amor i odi molt tòxica amb la seva mare i des de ben petit ja mostrava problemes de conducta i dificultats socials.
1: A l'escola li costava molt seguir el ritme i va arribar a repetir diversos cursos.
0: Molts experts creuen que aquest entorn tan inestable va acabar modelant una personalitat freda i sense cap mena d'empatia.
1: Però el més aterridor és que, de gran, Ridway portava una vida aparentment totalment normal.
0: Treballava com a pintor en una fàbrica de camions, estava casat i seguia una rutina d'allò més comuna.
1: Els seus veïns, de fet, el descrivien com una persona tranquil·la, discreta i fins i tot religiosa.
0: I aquí és on apareix el contrast inquietant. Mentre tothom el veia com un ciutadà exemplar, ell estava cometent crims atroços.
1: Durant els anys 80, desenes de dones van començar a desaparèixer sense deixar rastre a la zona de Seattle.
0: Eren dones joves i molt vulnerables, moltes d'elles treballadores sexuals que ningú trobava a faltar fins al cap de setmanes.
1: El cas va explotar quan van començar a aparèixer els primers cossos a la vora del riu Green River.
0: D'aquí ve el seu sobrenom, l'assassí del riu Green. La investigació es va convertir en una de les més complexes de la història dels Estats Units.
1: La policia va arribar a interrogar milers de sospitosos i a recollir muntanyes de proves.
0: El més fort és que Ridway ja havia estat a la llista de sospitosos en els anys 80.
1: Però en aquella època, sense la tecnologia actual, no hi havia proves prou sòlides per tancar-lo a la presó.
0: No va ser fins l'any 2001, 20 anys després del primer crim, quan finalment el van poder arrestar.
1: I el motiu va ser clau, l'avenç de la ciència i les noves proves d'ADN.
0: Això va permetre connectar-lo directament amb diverses escenes del crim que havien quedat sense resoldre durant dècades.
1: Un cop atrapat, Ridway va acabar confessant una quantitat d'assassinats que va deixar a tothom de pedra.
0: Per evitar la pena de mort, va fer un pacte amb la fiscalia. Va col·laborar amb la policia i va portar els investigadors fins als llocs on havia enterrat les seves víctimes.
1: Finalment, va ser condemnat a 49 cadenes perpètues consecutives, sense cap possibilitat de sortir mai en llibertat.
0: Gary Ridway continua viu a la presó avui dia, a l'edat de 77 anys.
1: El seu cas ens ensenya com un monstre pot viure al costat de casa teva sense que ningú sospiti res.
0: Però també que, per molt que passi el temps, la ciència i la justícia sempre acaben trobant la veritat.
1: Gràcies per escoltar-nos en aquesta nova entrega de True Crime.
0: Fins a la setmana que ve.
1: I recordeu, no us fieu de les aparences.
0: Adeu.

0: Hola, presentadores, què tal esteu? Ja tornem a ser aquí amb la secció de contacontes.
1: Pues amb moltes ganes, perquè... Sí.
2: Doncs, efectivament, avui no hi és la Joana, però igualment us portem una història.
0: Aquesta s'anomena sense títol, en honor a la Joana.
2: S'anomena sense títol.
0: Sí.
2: Comencem.
0: Era un dia com qualsevol altre quan la Joana es dirigia cap a la ràdio.
2: Ella anava supercontenta escoltant música, ja que s'acostava al seu moment preferit dels divendres.
0: Quina merda de música, però seguim, va.
2: Bueno, ella... Resulta que la Joana, doncs, viu una mica lluny i havia de creuar un parc una mica, diguem, xungo. I just davant hi havia...
3: Lies Navajas!
2: Aquest era un institut on estudiaven tots els delinqüents, lladregots i assassins de tot el Vallès Oriental.
0: No sabia que hi hagués FP d'això, però bueno... La Joana sempre intentava anar per altres camins, però aquell dia de tant cantar se li havia fet tard i no hi havia cap altra de cera. Així doncs es va omplir de valor i va creuar.
2: Segur que si creu de pressa ningú em para ni em dirà res. Això pensava la Joana.
0: Però de sobte algú li va cridar. Tu, sí, tu, la noia de la samarreta, mama mia, atura't!
2: I què creieu que va passar?
4: Uf, que se'n va enamorar.
1: Ai, no, no. Sí, que li va agradar la samarreta i li va fer donar-li la samarreta i comprar-se una altra.
0: Què?
1: No, que no, perquè són lladregots. No, són lladregots. Sí. Aleshores, li roba la samarreta i mama mia.
4: O el noi es va posar...
0: Esteu petant el...
1: Ja, tu jo.
4: El noi es va posar a cantar mama mia i amb ella, lo de... Mama mia.
1: Jo crec que es va enamorar, perquè si aquí ara fer la Lucía es va enamorar. 100%. Seguro.
0: Doncs no, això és el que va passar realment.
2: La Joana, doncs, tremolava una mica de por, però sabia que s'havia d'aturar. No tenia opció d'escapar.
0: Va venir el noi i tot feia mala pinta. Portava piercings a les celles i anava tot rapat. Vestia un xandall negre i fins i tot portava un patinet elèctric.
2: Oh, que mal. Ella va aixecar el cap i quan el va mirar als ulls, el noi va dir...
0: Home, ja sabia jo que eres tu, quant de temps. La Joana no tenia ni idea de qui era aquell noi, així que li va preguntar i va respondre. Jo, home, jo sóc en Jonathan, el millor amic del teu germà. I la Joana, que fins llavors no hi havia caigut, es va donar que efectivament la cara d'aquell noi li resultava familiar.
2: I així va ser com el Jonathan va portar la Joana en patinet fins a la ràdio. Ella no va arribar tard i a sobre va superar la por de passar per davant d'aquell institut.
1: Venga, dos por uno.
5: Hola, Isolia d'amor, tio, on estàs?
1: Ja ve,
2: Isolia d'amor. No hi havia tanta imaginació aquesta setmana, noia.
1: Ja ho veiem, veiem.
2: I la conclusió és que a vegades les aparences enganyen.
0: Oh, que vaja, no hi ha igual un dia a la secció de crims.
1: Uau!
0: Bueno, i fins aquí la nostra secció. Esperem que us hagi agradat, perquè d'aquí a dues setmanes tornarem amb més.
2: Adéu!
6: I si no, i si no, i si no m'estima, caga la via, a caga la via. Ronyonines amunt, Don Chugorri, que estem aquí a la fresca.
4: Ja torno a ser aquí després de tant temps. Avui us porto el meu gent, però vinc sola, perquè l'he d'acompanyar-li està a Itàlia.
1: Oh,
5: toma.
4: I com avui estic sola, faré el meu tema preferit, l'amor.
1: Oh.
4: Per la part crista, el desamor.
1: No.
5: Que mal.
1: Mira, a falta d'amor en la història de la Lucía i la Sier, la portes tu.
4: Però és desamor.
1: Però és desamor. Bueno, no, hay de las dos. Hay de las dos, ¿no?
4: No, no, hay solo de desamor.
1: Es desamor, no, ya.
5: Qué triste.
4: ¿Qué? Así, allá.
7: Así es.
4: Tens algo que explicarnos. Están trancat el cor.
1: Sí.
4: No, oh. Es broma. No a los hombres.
0: Hola, yo me siento fes, ¿eh?
4: No a los hombres, así es.
0: Hola.
4: No. Ningún hombre.
8: Pero que es
1: no a los hombres, pero a las 10.
5: Y al Pela.
4: Y a Pela.
1: Y a Álvaro.
5: Y a Álvaro también.
1: Continúa,
4: perdón. Espero que no plorreu. Oh. Crec que ja s'ha de començar amb la primera cançó.
0: No. Començava amb aquell arpegi i jo pensava, ui, m'ha posat una balada de rock i no és que aquest truño amb el reggaeton.
1: M'encanta.
2: Aquesta cançó molt mítica.
0: Però per què tothom fa...
4: Vale, ¿quina cançó és?
1: Ai, com... La Inocente.
4: Molt bé. Exacte. Aquesta cançó...
1: I qui la canta?
4: Mora.
1: Mora.
4: Ahora diré. Aquesta cançó és La Inocente. Una curiositat és que el Mora va fer servir una metàfora molt original quan diu: tu me vendiste un sueño y yo fui tu cliente. Comparteix el desamor en una mena de relació con Marcelo, on ell li ven falses il·lusions i ell simplement les compra. Continuem la següent.
1: No te... Ai, com es diu?
4: Sempre serà...
1: No te... No?
7: No tinc ni idea. Jo tampoc.
4: Bueno, jo us dono una pista. És un projecte que vam fer amb la Lídia. Que és molt petit. Amb poemes.
1: Haiku!
4: Molt bé!
1: Uf!
4: Doncs una curiositat és que a Haiku, la Julieta... converteix la metàfora d'una relació sobre la gel en un humor tan maco i curt, igual que en un poema haiku, intens, breu, impossible d'allargar sense trencar-lo.
1: Jo me'n recordo el projecte que vam fer, la Lucía i jo.
7: Encara el tinc.
1: Vaya trauma.
7: Jo el tinc a casa. Ens
1: va quedar molt guai, nosaltres.
4: Sí. Anem a per una altra.
1: Ah, vale.
0: Marxa atrás del camión.
1: Sí, tío. Oye, una mica menos.
4: No, está...
1: Ah, pues... Una tormenta, un...
4: Vale.
1: Sembla...
8: Aquesta noia és una noia Disney.
4: Que ara se cantant. Que està... Que està...
1: La Tini! Ah, la Olivia Rodrigo.
4: Ostres.
1: Ah, ja sé quina és.
7: Driver's License, si l'acaba de...
1: Sí, per això no l'he posat. Ah, per això del cotxe.
4: Sí, per això.
7: Driver's License.
1: Que la música en anglès...
4: Buah, mítica. Plorro.
1: Mítica.
4: Una curiositat és que Driver's License transforma un moment típicament feliç com creure's el carnet a conduir en un titular ladrón. Cada volta amb el cotxe, pel suburbis, li recorda que el seu ex i... el seu ex, i que ell ha sigut endavant amb una noia rosa, que sempre la fa sentir insegura. Curiositat per dos. Això va de l'Olivia Rodrigo, el Joshua Wasset i la Sabrina Carpenter.
1: Oh!
4: No.
1: Sí.
4: Sí.
0: Wow. ¿En serio?
4: Sabrina Carpenter, mai fort.
1: Sí.
0: Uau, jo fico.
4: Que fort. Continuem amb la següent.
1: El nom, però
4: sí,
1: és típica de sábado.
4: De sábado.
1: De sábado.
4: Sí,
1: a la ràdio.
9: Això què vol dir? Música de
1: sábado. Estàs anant a casa dels teus avis i de repente suena esta canción superstriste. Estàs mirando melancòlicamente por la ventana.
0: Aquesta és la cançó de quan el xinès aquell que toca el cello i és la intro de piano.
1: Sí, jo pensava que més típica cançó de dia de pluja.
4: Sí, és que és...
1: De dissabte, mare meva.
9: La finestra, la pluja, no sé.
4: Doncs molt bé, Lucía. Aquesta cançó és Someone You Love. Una curiositat és que en Lewis Capaldi la vas tu repensant més en el dol per l'amor d'un ésser estimat com la seva àvia, que no pas per una ruptura. Tot i que tothom la percep com una balada de desamor romàntic.
1: Claro, es que yo...
4: A continuació, la penúltima.
1: Vinga.
4: No he puesto volando porque...
1: ¡Ah, sí! La de... ¡Ah, ya sé quién es!
7: Nene, calla... No.
1: Pensaba que yo te había olvidado.
4: Sí, esa.
1: La canción.
7: Pero pusieron la canción.
1: Que sí.
4: Una curiosidad es que a la canción... Bad Bunny parla d'una relació acabada des de fa temps. L'utilitza com una...
0: És que...
1: Que t'havia olvidat.
10: Els oients estaran patint.
4: Una curiositat és que la canció Bad Bunny parla d'una relació acabada des de fa temps, però utilitza com un desencadenant del desamor. El moment exacte que sona la seva cançó a la discoteca. I tot i que ell fingi haver-lo oblidat, li cau de cop a sobre.
0: Sabeu, aquesta és la cançó que escolto al meu vestuari de hockey. Que estan tots els tios allà, els tipus duros, i després posen aquesta cançó i es posen així.
4: Ah! No, és que aquest...
9: Se pone triste.
4: No, però és que és molt cançó de... Tots els nois a sàbana. Aquesta, totes les nois, machotes a sàbana.
10: També de dissabte per la tarda, no?
4: Claro.
10: Dissabte.
4: L'altre dia estava a l'esplai i el Gerard... Joana, el Gerard, el Medina i l'Adrià es van a posar a cantar aquesta i la de Colgando en tus manos.
1: Són molt cantants. Gràcies.
4: Sí, molt. Ara sí, ja acabem amb l'última cançó, que és una de les meves preferides.
11: Espero que sàpiga el teu aniversari. Espero que sàpiga el teu aniversari.
1: M'esperava una de Duki, però esta no.
4: No, de Duki.
10: De Duki.
4: Sí. És que en Tou Fang.
1: Sí, jo el grup me'l sabia, però sí. La cançó no.
4: Espero que estiguis en un lloc millor.
10: Ja que parla...
1: Perdó.
0: S'hauria de prendre un carmel per la tos al senyor que la canta, perquè té com la...
10: Sabeu què em va passar? Vale, porto tota la setmana malaltíssima.
1: Story time.
10: Molt malalta, vale? Tinc molta tos, ara me l'estic aguantant.
1: Però una tos...
10: Però un dia a classe, vale, no em podia aguantar.
1: O no.
10: I llavors vaig començar a ser tos, però... Sí, 10 minuts, vale? I de cop la profe em mira i em diu, Joana, ¿te calles? I jo, que...
1: Però para allà,
10: Estic tossint, perdó. Diu, pues cállate. I jo, però que estic tossint, perdó.
9: Volem més detall. Professora de...
10: De literatura universal.
1: Fan castellà.
10: Castellà universal. I això, que em va fer hasta... Que quasi fa fora de la classe per tu, sí.
1: Ah, sí, li va dir. Si no calles, et faig fora.
10: Però que tinc tu, sí, perdó.
4: Bueno, ja està, era un... Mira, pues, la curiositat de... Espero que estiguis a un lloc millor. És que l'Edu Esteve fa una cançó de desamor supermadura. Tot i que està trencat per dins, el que més desitja és que algú altre la cuidi millor que ell. I fins i tot s'imagina filles amb el seu color d'ulls. És com... És com si... És com si no hagués pogués deixar d'estimar-la encara que la relació s'hagi acabat. És un temazo. Wow. Un temazo.
0: Vale. Un bueno, xurrazo.
10: Deures per tothom escoltar aquesta cançó.
4: No, aquesta cançó i tot l'EP i tot el 30 ho fan.
1: Vale.
4: Home, i Musco també.
1: Utilitzeu-vos una mica, ¿vale?
10: Por favor,
1: perquè aquí...
10: Por favor.
1: Som tots els incultos. Per la setmana que ve deures, aprendre-se-la de pe a pa.
10: Vamos,
1: venga.
10: La discografia sí. Sencera,
4: vamos,
10: ¿vale?
4: Vamos, que dentro de dos setmanes ho faig. Perquè la setmana passada i la setmana que ve ja tinc el tema escollit. Però...
10: D'acord.
1: Molt bé.
4: Doncs, teniu algun tema... Bueno, no.
0: Cosa... Jo voldria dir alguna cosa. No fa falta que li dieu perquè no fa cas als nens.
4: Vale, així és. Tu.
0: Vinga.
4: La setmana que ve el té la Joana.
0: Quan em portis l'agenda per dir-me quan et
4: parles. No, és que la Joana porta molt temps de dir-me que posa aquesta cosa, llavors la passa.
1: Bueno, em sembla que podem passar al final després d'aquesta petita discussió.
10: Adéu.
1: Bueno, ja tornem a ser al final del programa. Sí, ara, bueno, ho explicaré ràpid, ¿vale? És igual, ens queda poc temps, ¿vale? Com ja sabeu, i amb el que m'ha après amb la secció dels bum-bum, ¿vale? La guerra se aproxima, ¿vale?
10: S'emociona el Nahuel.
1: Llavors, us vinc a fer unes petites preguntes, ¿vale?
10: Vinga.
1: Espera, que m'he parlat.
10: Està buscant la pregunta.
0: Bueno, ara que veia el Nahuel, no queda molt rar que Espanya només tingui una estrella a sobre de l'estiu.
10: Ai, deixa'm la setmaneta, Nahuel.
1: Vale, vinga. On us amagaríeu en cas de guerra?
10: Ai, no sé, tio.
1: Jo preferiria morir a viure una guerra.
0: Al metro.
1: Ai, és que mira, no t'has dit el guió, però t'he ficat que deies això perquè sabies que...
10: Pues eso.
1: Però no tenim metro aquí, mullet. Jo en el trastero de mi casa.
10: Pero si estás en el metro se te cae para abajo todo.
1: també...
10: Tu, aquell trastero, jo ja ho he pensat avui, però...
12: Sí, ho estàvem pensant.
1: Ah, ho has pensat?
12: Sí, sí, sí.
10: És que avui també ho hem parat a classe.
13: Però que el trastero lo bombardien igual.
10: Con eso... Pues al metro... És que no tenim búnkers, tio. Per què no hem construït búnkers?
13: Que sí, n'hi ha búnkers al voltant d'Espanya, però no cabem tots.
12: No, però a Mollet no hi ha
10: cap... Els búnkers de Barcelona.
13: A Mollet
10: no. Búnkers de Barcelona.
13: Estan destruïts, jo.
10: El què? Pues anem allà.
13: A on? A on? A on?
10: A Barcelona.
13: A Barcelona.
10: I és com un mirador. No. Hòstia, però s'ha de pujar molt. Bueno, vam
12: fer... Una altra, va.
1: Vale, una altra pregunta. Amb qui us agradaria estar amagats i amb qui no voleu estar amagats?
10: Jo sola.
1: No, que depriment. Allà sí que et moriries.
10: Ja, però...
13: Tornaries boja.
10: Amb gent també.
0: Tindria més oxigen.
12: Sí, economitzant sempre.
10: És que jo no puc estar tan temps... Estar a prop de tanta gent.
1: I tu, tant temps sola, tampoc.
12: I tant temps callada, Joana...
10: O sigui, és per la fastidia d'inversió.
13: Parlaria amb les parets i ja està.
9: Crec que va cotitzar bé la idea de morir-se abans.
1: Sí, pot ser, pot ser.
13: Jo dejo que me maten.
1: Bueno, i ja per últim, com creieu que reaccionaríeu si ara us diguessin que hi ha una guerra?
10: Pues jo em poso a plor.
12: Jo també.
10: No, jo crec que... El país, me voy a Andorra. Me suicido.
1: Jo, exacte, és el meu nom. Jo crec que vosaltres totes, que me maten aquí, que me maten, que me caigo...
10: No, no, prefiero...
13: Yo me muero.
10: No, prefiero matarme yo que me maten.
0: La pregunta del millor és, si hi ha guerra... Les dones aniran a l'exèrcit obligatòriament.
1: I amb aquesta pregunta...
10: Aquesta pregunta tan interessant...
1: Acabem el programa.

0: Esperanceta, del Pallars Sobirà, ens farà una narració que es diu Casa Garcia.
1: El meu nom és Esperanceta de Casa Garcia, soc d'Esterri d'Àneu, des Valls d'Àneu, del Pallars Sobirà, i avui vos vinc a parlar de jo, Bueno, del meu nom, a veure, no d'Esperanceta, perquè al final l'Esperanceta queda prou clar. Una esperança bastant ajustada, saps quan la cosa ja va menys? Bueno, només cal mirar una miqueteta com estan els contorns, la epigenètica mundial, i ja veus que l'esperança ajusteja. Ai, meu, que no em fotria a plorar i tampoc vindria a ser això. Mira, vos vull parlar del meu cognom. Bueno, més ben dit del meu cognom, tampoc, sinó del nom de la casa, és a dir, Casa Garcia. Ai, com és que se diu Garcia i no Gàcia? Mira, comencem pel principi. En català, les síl·labes tòniques que són planes i acaben amb vocal no s'accentuen. Amb la qual cosa és com Maria. Que no dius Maria, que dius Maria, doncs ja està, Garcia. Dit això, dir-vos que el nom de la casa ve d'antany. Què vull dir amb això? Que realment la casa... Casa Garcia, carrer del Camp 22-24 d'Esterri d'Àneu, en els seus orígens se diu Casa Maurici. Fixeu-vos, us explico la història. Hi havia una vegada Manel Blasi de Casa Garcia de Berrós que se va casar amb Maria Magdalena Esquerrè. Que aquest Esquerrè era de casa Esquerrè d'aquí d'Esterri. Resulta que, bueno, Manel va baixar un dia a mercat, la va veure bona balladora, se'n va anar cap a casa seua, li va demanar la mà al seu pare, com que es tractes antes de casori se feia beneixents, pues patapam, va quedar enganxada. Més que res perquè el Manel Blasi de casa Garcia de Berrós era d'una casa forta, era d'una casa bona, saps? Amb quartos. A partir d'aquell moment... El renom de Casa Garcia va passar cap a Esterri el 1859, d'acord? Fiqueu-vos, fiqueu-vos. El fill d'aquest parell, el Leopold Blasi, va comprar Casa Maurici, que vindria a ser l'actual Casa Garcia, carrer del Camp 22-24, Esterri d'Àneu, el 1890. Correcte, però aquella casa vindria a ser com una espècie de segona residència al mateix poble, però aquella casa va quedar buida i va seguir el renom dels Maurici, perquè realment el nom des cases aquí al Pirineu és algo absolutament important, com una espècie de DNI que te dona tota la informació de la família, no sé si m'explico, a nivell religiós, a nivell de feina, a nivell de creences, a nivell de costums, d'usos, d'hàbits, vale? Un tarannà, suposo que també és a la resta de Catalunya tot això, però aquí damunt el Pirineu tothom te pregunta de quina casa ets i a partir d'aquí ja se sap, m'explico, la teua història, el teu bagatge personal, el teu transgeneracional. Bueno, l'assumpte està que el 1937 hi va haver un aiguat d'aquests forts, on la Noguera Pallaresa se va desbordar de mala manera. I llavors és Casa Garcia d'Esterri. Recordeu que antes del 1859 se diu Casa Esquerrè, va caure a terra, perquè estava justament al costat del riu, va fotre a terra i llavors els hereus de Casa Garcia se'n van anar a la Casa Maurici, que era la que havia comprat el Leopold Blasi, el

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.

Hola, benvingudes i benvinguts a Calidoscòpia, l'espai on descobrim què s'amaga darrere cada àlbum del panorama més pop. En aquest capítol escoltarem After Hours, el disc que va consolidar definitivament The Weeknd com una de les veus més singulars i captivadores del pop contemporani. Amb aquest treball, l'artista canadenc ens endinsa en un univers no fosc, intens i sofisticat, on es combinen melodies enganxoses amb una narrativa marcada pel desamor, l'excés i la recerca d'identitat. After Hours és un àlbum que podríem descriure com a cinematogràfic i emocionalment profund. A nivell sonor, juga amb una estètica retrofuturista dels anys 80. Des de balades i fins a hits com Blinding Lights, cada pista ens convida a explorar les ombres que sovint s'amaguen darrere de l'èxit i la fama. Avui a Calidoscòpia repassarem les cançons d'aquest àlbum i en parlarem descobrint què hi ha darrere de cada tema i com encaixen totes juntes. Comencem, doncs, aquest viatge musical per After Hours.

com bé hem comentat a l'inici, durant aquesta hora més musical repassarem la música del cantant The Weeknd, concretament el seu quart àlbum d'estudi titulat After Hours. Un àlbum que es va publicar el 20 de març del 2020 i que el podríem classificar ben bé en diferents estils, no només pop com a tal, sinó també amb altres gèneres com l'R&B, el trap o l'electropop. Nascut a la ciutat de Toronto l'any 1990, el nom real de The Weeknd és el de Abel Tesfaye. Els seus inicis dins el món de la música van ser una mica de forma anònima, a l'any 2010, quan va començar a pujar cançons a la plataforma YouTube sota el nom de The Weeknd, però sense mostrar la seva cara ni revelar qui era. Amb la creació de temes d'aquest estil seu més fosc i sensual, com House of Balloons, Thursday o Echoes of Silence, va cridar l'atenció dels crítics i també l'atenció del raper Drake, que el va ajudar a guanyar notorietat dins el món. D'aquesta manera, l'any 2013 ens va captivar amb el seu primer àlbum titulat Kissland i el seu estil.

únic. Era un àlbum fosc, introspectiu, gairebé cinematogràfic, amb temes que parlaven de la fama, del buit emocional i de la desconnexió. Un disc difícil, poc comercial, però molt autèntic. Dos anys més tard, el 2015, arriba el gran gir amb el seu segon disc, Beauty Behind the Madness. Aquí The Weeknd comença a entrar en el món del pop, però a la seva manera, i publica èxits com Can't Feel My Face o The Hills, i es col·loca al capdamunt de les llistes d'arreu del món. Amb Starboy, el seu tercer àlbum a l'any 2016, The Weeknd es torna encara més ambiciós. Col·labora amb la banda Daft Punk i adopta una estètica futurista i sona com una superestrella, però sense deixar de ser ell. I així arribem al 2020, en plena pandèmia, quan es publica After Hours, un disc conceptual amb una estètica visual molt marcada pel vestit vermell, la sang, les ulleres de sol i d'una sensació constant de malson urbà. Va, escoltem com sona un d'aquests temes que tant estem comentant. Això és Blinding Lights.

Blinding Lights va ser escrita i produïda per The Weeknd juntament amb Max Martin i Oscar Holter, dos pesos dins la indústria de la música pop. La cançó està clarament inspirada en el so dels anys 80 amb sintetitzadors brillants i ritmes electrònics que recorden grans artistes com Prince o bandes de synth-pop d'aquella dècada. Per al nostre cantant, aquesta cançó representa la necessitat desesperada de retrobar-se amb algú que li aporta llum enmig de la foscor personal. Fins a dia d'avui, aquesta cançó és una de les més escoltades de la història de la plataforma Spotify, amb més de 5.000 milions de reproduccions, superant així el rècord de la cançó Shape of You d'Ed Sheeran. I d'aquest hit més comercial, ara donem pas a escoltar una cançó més personal dins aquest àlbum titulat After Hours. La cançó porta per nom Snow Child i la lletra repassa la vida del nostre cantant canadenc.

Snow Child és una de les cançons més personals de The Weeknd en aquest àlbum After Hours, com dèiem a la introducció, i en aquest tema Label repassa la seva trajectòria, des de créixer en un barri difícil de la ciutat de Toronto fins a assolir la seva fama mundial. La cançó parla dels sacrificis, de la soledat i de la doble vida que va haver de portar per protegir-se i seguir endavant. Musicalment, barreja elements del rap i del R&B amb una producció minimalista que deixa espai a la seva veu plena de molta emoció i de molta sinceritat. És una peça clau per entendre la complexitat i també la profunditat de l'artista més enllà dels seus grans hits. Tornem, per ara, amb un so més ballable i amb aquest tema que sona com si sortís directament d'un club dels anys 80. Però, de nou, The Weeknd ens parla d'una relació plena de secrets i de dolor. In Your Eyes és una cançó ideal per disfressar la tristesa amb saxòfon i melodia.

Sens dubte, podem dir que és un dels temes més emblemàtics i originals de l'àlbum After Hours. La lletra parla d'estar atrapat entre el desig de mantenir el vincle i la consciència que hi ha coses que no encaixen o que es mantenen amagades. Una de les grans protagonistes musicals d'aquest tema és la partitura de saxòfon que acompanya el tema, tocada pel reconegut músic en Timmy Trumpet. The Weeknd, si més no, és conegut per ser una persona força reservada en el que és la seva vida privada. Sabem que és fill d'una família d'origen etíop i que la seva vida personal i més actual ha estat marcada per relacions molt mediàtiques, com la que va mantenir amb la model Bella Hadid. Aquesta vida més sentimental ha sigut una gran influència en la seva música. També ha parlat obertament sobre la seva lluita amb la fama i com li afecta en la seva salut mental o també amb la lluita contra el racisme i la desigualtat. Sabem també que és un apassionat del cinema i la seva estètica, cosa que podem veure en la seva imatge i en tots els seus videoclips.

Això és Escape from LA, un tema que explora la seva relació amb la ciutat de Los Angeles, una ciutat que per ell representa tant l'èxit com l'aïllament. Si més no, la cançó és clarament una confessió d'aquest desencant de voler fugir dels excessos de la fama que sovint s'associa amb la ciutat californiana.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sí?
2: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
1: Ho sento, però ja tinc pla.
2: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
1: Però què dius? És una cosa més important.
2: Doncs explica't.
1: D'acord, és un programa de ràdio.
2: Un programa de ràdio?
1: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
2: I quin és aquest programa?
1: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
2: Doncs sembla divertit.
1: Us esperem.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
5: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès. Programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

0: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Es realitza durant el 2025 o està realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Continuem el nostre camí més musical dins el gènere pop, fent aquest repàs al disc After Hours del cantant canadenc The Weeknd. Recordem que aquest disc ens porta cap a una experiència més sonora i emocional que ens recorda als anys 80, on l'artista també ens mostra el seu moment més ambiciós i madur, explorant temes com la promiscuïtat, l'excés i el menyspreu cap a un mateix. El seu nom real és Abel Tesfaye, tot i que mundialment el reconeixem per The Weeknd. Si més no, és curiós el per què va escollir aquest nom artístic i, segons el mateix cantant, va explicar que el nom va sorgir d'un dia que va abandonar l'institut amb 17 anys i va marxar de casa un cap de setmana sense tornar. D'aquí el seu nom, Weeknd, que significa cap de setmana, però que per tema de dret, amb una altra banda canadenca, va decidir treure l'última lletra E a la paraula. I ara, prepareu-vos per una de les joies més brillants d'aquest àlbum After Hours. És el moment de gaudir amb Save Your Tears, un tema que barreja una melodia superenganxosa amb unes lletres plenes d'emoció i també de desamor. Un hit que ha sonat a tot arreu i que no pot faltar a cap playlist. El missatge és clar. Ell ha fet mal i ho sap, però no demana perdó. I és una mena d'acceptació del seu costat més fosc.

Aquí, l'Abel es despulla emocionalment i es pregunta si encara queda alguna part d'ell mateix o si ja s'ha perdut en l'èxit, en les drogues i en les nits sense fi. És una mena de crit silenciós des d'un hotel de luxe, buit per dins, envoltat de llums de neó, però amb el cor apagat. Veiem com la primera meitat d'aquesta cançó és una mica més minimalista, més ambiental, com si fos una mena de somni, i ja cap a la segona part es nota la part electrònica més marcada i amb més força. Ara, però, entrem a fons en una relació trencada on hi ha remordiment, però també resignació. El so és molt sintètic i polit, però les emocions hi són. Això és The Weeknd amb Too Late.

Això que escoltàvem era Too Late, un dels temes més intensos de The Weeknd. Ja veieu que darrere d'aquesta producció tan cuidada i d'aquesta veu plena de sentiments, hi ha un artista que no té por d'arriscar-se. Només cal recordar aquell espectacular show de la Super Bowl del 2021, amb un moment que va marcar la seva carrera i la cultura pop recent, i en el qual va invertir uns 7 milions de dòlars de la seva pròpia butxaca per portar al màxim nivell la seva visió artística. Va interpretar èxits com Starboy, Can't Feel My Face, I Feel It Coming, Save Your Tears i, esclar, Blinding Lights, que va tancar l'espectacle amb una coreografia massiva a la gespa de l'estadi. Seguim dins aquest univers fosc i cinematogràfic de The Weeknd amb una altra cançó d'aquest disc. Aquest cop us porto Faith, un tema intens on l'artista parla de la seva pròpia autodestrucció i de com s'ha perdut en un món d'excessos.

Ara canviem de registre dins d'aquest After Hours. The Weeknd ens regala un moment més íntim amb Scared to Leave, una balada plena de sensibilitat on obre el cor i parla de deixar marxar algú que estimes perquè sigui feliç, encara que no sigui amb tu. És una cançó amb influències del soul i del pop clàssic, que fins i tot va estrenar per primer cop en directe al programa Saturday Night Live. A més, la cançó conté una interpolació de Your Song, d'Elton John, motiu pel qual també està acreditat com a compositor.

Tanquem el programa amb la cançó que dona nom a aquest disc i que hem anat descobrint durant aquest capítol, After Hours, una peça on The Weeknd es despulla emocionalment demanant perdó i mostrant el costat més vulnerable de la seva veu i també del seu art. És el cor del disc i també la millor manera de tancar aquest viatge que hem fet junts. Ens retrobem al pròxim capítol. Que vagi bé!

0: Ada Cosidor, que ve del Bages, ens farà una narració titulada La papallona i la flor.
1: Com esteu? Em dic Ada Cosidor, sóc actriu i m'encanta explicar històries. I avui us explicaré el conte de la papallona i de la flor. La papallona i la flor són molt amigues. Ui, cada dia juguen i xerren i s'expliquen històries, fan petons i carantunyes. Però quan arriba la nit, que la lluna surt a dalt del cel, la papallona puja, puja, puja, puja, puja, tot volant, a dalt de tot de l'arbre. A dormir, clar, a casa seva. Però l'endemà, quan surt el sol, vola, vola, vola, vola, vola, fins a arribar a casa de la flor, que viu arran de terra. Ui, totes dues com s'estimen, xerren, s'expliquen històries, aventures, fins que es fa de nit, que la papallona ha de tornar a dalt de casa seva, a l'arbre. Però un dia que va sortir el sol, com tots els altres, la papallona no podia volar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, no puc volar, tinc mal de panxa, ai. La papallona aquella no podia enlairar-se.

0: Ai, per sort, el mal de panxa de la papallona va marxar. Es va curar. I ara la papallona que torna a volar pot jugar amb la seva flor, amb la seva amiga flor, arran de terra, o pot jugar a dalt de l'arbre, sempre juntes, com bones amigues.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

Hola, molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Núvol de Fum, programa número 499. El Núvol de Fum és un programa setmanal a la millor música ambient, experimental i electrònica minimalista. Pots escoltar-nos els divendres per la nit a Ràdio Mollet i en format repetició dissabtes a mitjanit, i també pots escoltar els podcasts del programa des del nostre blog nuvoldefum.blogspot.com, així com a les diferents plataformes de podcast habituals. Gràcies, com sempre, a Audio Talaia. A més, des d'allà, des del blog del programa, podreu fer un petit donatiu per dignificar una mica la feina del locutor de ràdio.

per aquesta nit tenim un programa que gira entorn al nou recopilatori de Ido Records, el segell que capitaneja Valentino Mora des de Berlín. El recopilatori és el segon volum d'una sèrie titulada Transcendental Movements, dedicada a la meditació activa i a l'escolta profunda. N'escoltarem un parell de talls al llarg del programa, arrencant amb el que aporta el projecte Forest Management. Porta per títol A Promise.

Aquesta nit aprofitarem que estem repassant aquest recopilatori per punxar també alguns temes relacionats en estil. El passat mes d'abril, el segell francès Accent Records publicava un split en format caset amb Adhemar i Absoluta. La publicació porta per nom Accent Tape 009. La cara d'Adhemar arrenca amb aquesta peça, The Ascent of Wind.

Seguim aquí al Núvol de Fum amb un altre projecte d'ambient i deep techno com és Videni, que fa un parell de setmanes publicava el seu nou LP Ocean Resonance, segona referència del segell alemany Ambient Matter. Un dels 11 talls que formen aquest disc és aquest Abyss.

Tornem al recopilatori de Ido Records Transcendental Movements volum 2 per escoltar el tema que aporta Orca, també a mig camí entre el techno i l'ambient. Porta per títol Opal.

Aquesta nit tancarem el programa amb una peça de Valentino Mora, però abans ens parem a escoltar un projecte anomenat Zolkin, un duo de productors belgues que porten publicant música des de 2004. Escoltem un dels dos talls que formen el seu nou vinil, The Whispering Shadows, amb un so més cinematogràfic, proper al que seria potser una banda sonora. Ho edita el segell també belga Empusae.

Doncs aquest era el so del duo belga Tholkien des d'aquesta publicació en vinil de 10 polzades de Whispering Shadows en el segell belga Emposae.

I ara sí, encararem la recta final del programa d'avui i ho fem amb un tall, com us deia, de Valentino Mora, però no el que aporta en aquest recopilatori Transcendental Movements volum 2 que hem estat escoltant avui, sinó extreta del seu darrer treball en solitari que acaba de publicar també. Aquest disc porta per nom Biotope, un treball més que recomanable, un treball excel·lent i que ha publicat en el segell Espacio Disponibile. Són 7 talls d'un ambient tecno hipnòtic i d'una producció, com us deia, excel·lent. Nosaltres, avui per tancar el programa, ens quedem amb el tall més llarg i també el més drònic, el més ambiental.

Doncs amb aquest grandíssim productor que és Valentino Mora i aquesta, el seu nou treball, Biotop, publicat a Espacio Disponibile, tanquem el programa d'aquesta nit, el número 499 del Núvol de Fum. Ja sabeu que podreu escoltar la repetició per Ràdio Mollet dissabte a mitjanit i que tindreu disponible el podcast del programa, així com amb enllaços i informació ampliada, en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com, des d'on també podreu fer un donatiu per al programa. La setmana que ve tenim el programa número 500. No sé encara molt bé què farem. M'agradaria potser fer alguna cosa especial. No ho sé, potser no ens dona temps. Però bueno, intentaré, sí, almenys que la selecció musical de la setmana vinent tingui alguna cosa especial, almenys per celebrar aquests 500 programes que portem ja en 14 temporades, aquesta temporada 14 que va començar la setmana passada. De moment m'acomiado ja. A tots vosaltres ens tornem a retrobar, com sempre, com us deia, la setmana vinent, aquí mateix, en una nova edició del Núvol de Fum. Molt bona nit.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs molt bona hora, Mollet i Rodalies, i tothom que ens escolti. Soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet, amb el que es ballava al Vallès, programa recopilatori. Com en aquest cas, anem fins l'any 1997 a França amb el seu Around the World Daft Punk. Això va ser un himne, Around the World. Comencem!

Around the World, Around the World, al final mareja i tot. Des de l'any 1997, Daft Punk. Aquest va ser, si no recordo malament, dels seus primers èxits, si no el primer, que els va catapultar. Com bé sabeu, el que es balla al Vallès és un programa de música dels 70, 80, 90 i 2000, però en aquest cas marxem fins l'any 1964. Ara entendreu per què. Perquè sonarà una cançó molt famosa, però que està associada molt a una pel·lícula dels anys 80. Quan soni, no caldrà que us digui quina cançó és ni de quina pel·li es tracta. Vinga, va, som-hi. Anem amb Roy Orbison. Sí, senyor, Pretty Woman.

Pretty Woman de Roy Orbison des de l'any 1964, però jo, com us comentava, jo l'associo molt als anys 80, concretament al 86, que és quan va sortir Pretty Woman, si no m'equivoco, el 86. És que l'altre dia la vaig veure, feia molt temps que no la veia, i vaig dir, ostres, la cançó de Roy Orbison la posaré al programa. I això us recordarà també una miqueta Pretty Woman. Si no l'heu vist fa temps, mireu-la, perquè és molt xula. Vinga, va, ara seguim amb Dove i el seu I'll Be Loving You des de l'any 2004. Aquesta cançó la trobo elegant. Les properes dues cançons venen unes cantants brutals. Aquesta és la Dove i la següent ja flipareu.

Dove, I'll be loving you forever and ever, de la Muni, des d'Itàlia. Quina mega cantant, com la que ve ara. Ojo, posem-nos drets, que marxem fins l'any 2001 amb una mega cantant dels Estats Units, amb la seva cançó que es diu One Day in Your Life. La coneixereu de seguida. És l'Anastàsia.

Ai, que no s'obre un micro. Que no s'obria el micro. Mare meva, quina cançó de l'Anastàsia. One Day in Your Life. Quina manera de cantar, quina manera de fer música. Vinga, va, anem. De l'any 2001, anem fins l'any 2000, amb Alice DJ i el seu If I Ever, Will I Ever.

Will I Ever Fall in Love, Alice DJ, de l'any 2000. Aquesta va sonar per tot arreu, també. Ojo amb la que ve ara, que és de l'any 1993. Un servidor tenia 12 anys i va sonar molt en el seu moment. Ho recordo, jo aquella època no anava a les discoteques, però recordo que es va posar molt de moda la cançó que ve ara i segur que fa molt temps que no l'escoltes. A veure si te'n recordes. Projecto 1!

No pares, sigue, sigue. Em diràs que no t'ha transportat aquesta cançó a l'any 1993. Projecte 1 amb el seu tiburón. Vinga, va, del 93 anem fins l'any 1981 amb els Kool & The Gang i el seu Get Down On It.

0: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
2: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
1: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
3: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
2: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
1: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
2: Parlem de cuina.
1: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
2: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
3: Quina és la millor cançó de la història?

Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs molt bé, sóc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès i continuarem amb una segona part plena de música. Com en aquest cas anem fins l'any 2001 a Austràlia amb la Kylie Minogue i el seu It's in your eyes, que és bonica aquesta cançó. Té un punt melancòlic, no trobes?

Seeing Your Eyes, des d'Austràlia, Kylie Minogue, de l'any 2002, perdó. Aquesta cançó la trobo molt maca. Com la que ve ara, Another Chance, de l'any 2001. No, no trobo el això, Roger Sánchez, no em sortia. Roger Sánchez, des de l'any 2001, amb Another Chance. Recordeu el videoclip? Em fem una mica de pinilla.

Another Chance, de Roger Sánchez, des de l'any 2001. Aquesta me'n recordo que és una versió, però no recordo quina és la cançó original, no me'n recordo. El proper dia que la posi, us ho explicaré. Vinga, va, anem fins l'any 1986 amb una cançó que es veu que parla d'Eivissa. En aquest cas, la Madonna i el seu La Isla Bonita, des de l'any 1986.

La Isla Bonita. Des de l'any 1986 tenim a la Madonna cantant a la bonica illa d'Eivissa. Hi ha anat mai a Eivissa? He anat un parell de vegades i m'encanta. La veritat és que m'agrada molt. Com la cançó que ve ara, des de l'any 2004, amb DJ Gadjo, So Many Times I'm Watching You.

So Many Times, DJ Gadjo, des de l'any 2004. Quin bon rotllo de cançó, eh? Això és tope Ibiza, tope estiu. Ara que estem a tardor, però bueno, ja vindrà el proper estiu. Vinga, va, anem fins l'any 1999, des d'Itàlia, amb Gigi D'Agostino i el seu L'Amor to You.

I'm Fly With You, Gigi D'Agostino, l'amor t'ho juro, des de l'any 1999. Aquesta és un bon himne, eh? Com el que ve ara, des de l'any 1986, concretament des del Regne Unit, des de Manchester, West End Girls, dels Pet Shop Boys, un dels seus himnes, West End Girls.

West End Girls, Pet Shop Boys, des de l'any 1986, amb aquesta mega cançó, directament des de Manchester. Doncs, nois i noies, ha sigut un plaer. Soc en Pele Bernial, des de Ràdio Mollet, amb el que és Ballar al Vallès, i us deixo amb un himne fetitxe del programa, en aquest cas, des de l'any 2000, l'Eire dels Mojo. Em despedeixo tots vosaltres. Ens veiem la setmana que ve. Ens escoltem la setmana que ve, millor dit. Va, a veure si endevineu quan entra l'Eire. Fins la setmana que ve. Adéu!

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: En Ferriol Massip, del Barcelonès, ens farà una glosa titulada Els romans de la mare.
1: Hola, sóc en Ferriol i visc al barri de Sants, un indret com els d'abans, on encara hi surt el sol, siguem contents o de dol. Sense fer gaire cridòria, de la mare, la memòria, us en volia fer esment, perquè la tinc ben present. Escolteu bé, doncs, la història. Vaig preguntar-li, tens por, tot agafant-li la mà? I tranquil·la em va mirar i em va respondre que no. Li vaig cantar la cançó que sempre em cantava a mi quan ella em feia dormir, i escoltant la cançoneta es va quedar dormideta i més tard es va morir. Però això aquí no s'acaba, perquè això vol continuar. És difícil d'explicar quan el llenguatge es la trava. Cap paraula mai no clava el que diu un sentiment. Tothom sap i n'és conscient del poder que té un petó. Doncs la nostra relació ara és del tot diferent. Ja no em renya, ja no em mima, ni m'engega a fer punyetes. Ja no em fa aquelles croquetes que la baba regalima. I en canvi encara m'estima, perquè hi és. Ho tinc ben clar, que perdura l'existència. I el secret de sa presència és que em va ensenyar a estimar. I acabo aquí aquesta glosa que enregistro improvisada, dient aquesta vegada que plorar mai no fa nosa. Ploreu molt, que és bona cosa, no us en esteu, que sou grans. Doncs com si fóssiu infants, una mare o un amic, plorar d'amor és bonic. Això ens fa millors humans.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt sorprenent és que hi ha volcans que poden crear llamps durant les seves erupcions. Quan un volcà entra en erupció, expulsa grans quantitats de cendra, gasos i fragments de roca a l'atmosfera. Aquest material es mou a gran velocitat i les partícules xoquen entre elles constantment. Aquests xocs generen càrregues elèctriques de manera similar al que passa dins dels núvols durant una tempesta. Quan la diferència de càrrega és prou gran, es produeix una descàrrega elèctrica, un llamp. El resultat és una escena impressionant, amb llamps brillant dins d'un núvol de cendra fosca que surt d'un volcà. Aquest fenomen pot produir-se tant de dia com de nit, però és especialment visible en la foscor, quan els llamps il·luminen la columna eruptiva. Tot i que sembla gairebé sobrenatural, és un procés completament físic que combina geologia i electricitat atmosfèrica.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: de veritat.
1: Música, només música, amb Music Clash.

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't.
0: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvell, you know, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com no.

I'm a ex crash out, ex emotional lash out. You don't appreciate.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec, ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé. És que no sé, tio. No sé. He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé. És que ja no sé, tio. No sé. No sé.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.